0: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: Cada cançó al seu moment.
0: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Si t'agrada el que escoltes, recorda que això és Ràdio Palafolls. Si algú et pregunta, no ho dubtis. Tinga-ho clar.
1: Escoltes
0: Ràdio Palafolls, el 107.7
1: FM.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BGs o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: L'Ajuntament de Palafolls informa del nou servei de cita prèvia al web www.palafolls.cat. Per accedir a l'oficina d'atenció al ciutadà, demanar una consulta a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una entrevista amb un regidor o demanar certificats o altres gestions. Recorda, demana cita prèvia amb l'Ajuntament, www.palafolls.cat o amb el codi QR que trobareu als equipaments municipals.
3: Deia Albert Einstein que si sempre fas el mateix, no pots esperar resultats diferents. Has pensat que si no et coneixen serà difícil que augmentis els ingressos? Posa't en marxa. Més de 5.000 oients esperen conèixer el teu negoci. Truca a Ràdio Palafolls i informa-te'n. Per menys del que et penses, podràs promocionar-te intel·ligentment directe als teus nous clients. Ràdio Palafolls, la inversió intel·ligent.
4: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
5: Cada cançó al seu moment.
4: Aquesta és la fórmula de Ràdio Palafolls.

0: Ajuntament de Palafolls. Informació de servei. Gimnàs per la gent gran. Aprofita i mou-te. Apunta't a les classes de gimnàs per la gent gran. Són gratuïtes i es fan al centre de Palafolls i al barri de Sant Lluís. Dues sessions per setmana. L'esport és sinònim de qualitat de vida, també per la gent gran. Per a inscripcions cal dirigir-se a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043 o a palafolls.cat. L'Ajuntament al teu servei.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
2: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
2: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
3: T'has perdut algun programa de Ràdio Palafolls? Connecta't a lacarta.radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a la teva aplicació de podcast habitual i podràs recuperar tots els programes de la ràdio. Segueix-nos on vulguis, com vulguis i quan vulguis. Ara més fàcil a lacarta.radiopalafolls.cat. Nosaltres no som de poble.

S'exhaureixen les entrades anticipades pel Forestocs del FEM Palafolls 2026. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM ha superat totes les previsions. L'activitat és el Forestoc del Molí, organitzada per

0: i protecció contra la calor de finals del mes de juny. Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació del Molí, explica que a cada torn hi haurà menys persones, però que s'han també ampliat el nombre de torns per l'edició del teatre d'aquest dissabte.
1: No serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà el Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Forestocs, i és que al final ho fem doncs, a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema doncs, de comoditat, doncs, també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors van dir, ostres, si hi ha una possibilitat, anem a explorar-la.
0: Més enllà de l'aspecte comercial, el Forestoc destaca també pel seu fort impacte social. Els 2 euros de cada reserva anticipada es destinen íntegrament a l'AFA de Palafolls, a les AFAs de Palafolls, per tal de finançar el que es coneix com activitats estacionals comunitàries per a infants en situació de vulnerabilitat. Alhora, tota la tasca de preparació i logística de l'esdeveniment contribueix a generar oportunitats laborals per a persones amb necessitat de suport, posant en valor el treball que la Fundació realitza durant tot l'any.
1: Els 2 euros de l'entrada van per un benefici del poble on ho fem. Per nosaltres això és molt important perquè al final també és com continuar amb aquesta roda social i solidària, no? Llavors, en específic, a Palafolls ja vàrem firmar doncs, això l'any passat, potser una miqueta més, un conveni amb l'Ajuntament i amb les AFAs del poble perquè aquests 2 euros es destinin a costejar les extraescolars de nens i nenes doncs, que ho tenen una miqueta més difícil per accedir-hi, no? Llavors, per nosaltres ens fa molt contents perquè, ostres, sabem que al llarg de l'any aquest benefici realment se li està traient un partit que té molt d'impacte.
0: Tot i l'èxit de la venda anticipada, l'organització recorda que les persones que no hagin obtingut entrada encara tindran opcions de participar i l'accés a persones sense reserva es permetrà de forma presencial sempre que l'aforament del teatre ho permeti i també respectant el flux dels que tenen accés preferent. A més, es garanteix que tots els torns tindran les mateixes oportunitats de trobar gènere de qualitat, ja que la Fundació reserva estoc específic per cada franja horària i també realitza reposicions de producte constants entre cada una de les sessions. És tot, més informació d'aquí una hora.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del Cap de Salut de Malgrat de Mar és el 93 761 95 00. 93 761 95 00. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
1: Ràdio Palafolls a les xarxes socials. facebook.com/radiopalafolls i Ràdio Palafolls a Twitter i a Instagram. Fes-te'n seguidor i sigues el primer a saber totes les novetats de la teva emissora. Recorda, Ràdio Palafolls a les principals xarxes socials. La informació més propera a un sol clic.
2: No deixis que la crisi entri al teu negoci. Si no et coneixen, com vols augmentar els teus ingressos?
3: Promociona't intel·ligentment. Ràdio Palafolls t'ho posa fàcil i bé de preu.
4: Informa't al 93 761 4701 o a radiopalafolls.cat.
5: 5.000 oients esperen conèixer't.
6: A què esperes tu?
7: Ràdio Palafolls, la publicitat intel·ligent.
8: Ràdio Palafolls. 107.7 FM.

0: 2026 a Òptica Palafolls celebrem 30 anys cuidant la teva vista. I ho fem amb un estiu molt especial, perquè aquest 12 d'agost arriba un dels fenòmens més esperats, l'eclipsi solar. Recorda, observar un eclipsi sense protecció pot danyar greument els ulls. Per això, a Òptica Palafolls ja tenim disponibles ulleres homologades especials per veure l'eclipsi amb total seguretat. I aprofita també per preparar-te per l'estiu, amb la nostra gran varietat d'ulleres de sol. Moda, protecció i comoditat per a tota la família. Òptica Palafolls, 30 anys al teu costat protegint la teva visió cada dia. Som a la plaça Valls d'Ax número 2.
1: Han estat un munt de dies. Feina, rutina, l'hivern s'ha fet molt llarg. Les hores, els minuts, els ons...
2: I ara vull estar amb tu. Això s'ha acabat. El proper dilluns nosaltres ens posem la gorra. Gaudeix d'un munt de premis i moltes sorpreses passant l'estiu a Ràdio Palafolls amb la millor selecció musical. Per gaudir d'un estiu totalment de gorra, sintonitza el 107.7 o radiopalafolls.cat.
3: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
4: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
5: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
6: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
7: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
8: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
6: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequip.
8: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
9: Avançar les eleccions no són bones notícies.
10: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
2: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
3: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
11: Ràdio Palafolls.

0: Rosa Garcia defensa una oposició constructiva i assegura que no tot s'hi val per governar. La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Rosa Garcia, va ser aquest dimarts la convidada al programa Assumptes Interns d'aquesta casa. Durant l'entrevista, Garcia va assegurar que no tot s'hi val per arribar al govern municipal en referència tant als contactes postelectorals a les darreres eleccions municipals com també a les converses que la tardor passada van explorar una possible moció de censura contra l'actual govern d'Esquerra Republicana.
1: Bueno, hi havia una part que sí que l'estaven anunciant i l'altra no. Ens enteràvem d'aquestes reunions a posteriori una vegada que ja s'havien fet. Sí, sí, home, clar, no ens va agradar. No ens va agradar quan a posteriori ens enteràvem d'aquestes reunions. Quan ens vam assabentar a posteriori d'aquestes reunions, sí, els hi van dir que no estàvem d'acord. Que no estàvem d'acord i jo sempre he defensat que la moció de censura és una eina que tenim els polítics en cas de que el govern doncs, faci alguna, no sé, alguna il·legalitat, alguna que se salti alguna irregularitat, llavors poder actuar. Però no tot s'hi val per entrar al govern. Segons

0: de la seva empresa. Segons Garcia, això ha fet mal al polític socialista. Pel que fa a l'acció política, la portaveu va negar que el PSC faci seguidisme del govern municipal i va reivindicar una oposició constructiva basada en el diàleg, la recerca d'acords i la petició d'informació quan es considera necessari. Com a exemple, va citar la reunió sol·licitada amb el govern municipal per abordar el projecte de la nova benzinera del carrer Passada, una instal·lació a la qual els socialistes continuen oposant-se.
1: No som govern.
2: Són oposició?
1: Som oposició. El que passa és que fem una oposició positiva i constructiva per treballar, per millorar encara si pot ser més, doncs perquè ens sentem a les taules a negociar, a parlar, a arribar a acords i a millorar el poble. I sempre estar al costat dels veïns i les veïnes. Jo, nosaltres, parlo pel PSC, que nosaltres sí, com el tema de la benzinera, una vegada que vam assistir a la reunió que vam muntar els veïns al teatre, vam convocar nosaltres una reunió amb el govern perquè ens expliquessin com estava tot el procediment i com havia anat tot. Entenc que ells poden fer el mateix o si han de fer el mateix, estan en la seva...
0: Finalment, Garcia va valorar positivament la creació de la plaça d'inspector de la policia local, convençuda que aportarà estabilitat al cos. Tot i afirmar que no percep una sensació d'inseguretat al municipi, va apostar per incrementar la presència policial als carrers i reforçar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. També va considerar que hi ha marge de millora a la neteja del municipi. De moment és tot. Més informació just d'aquí una hora.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: arribat el moment del canvi. Aromana, el teu centre de teràpies i formació, ja funciona al 100%. És l'hora de cuidar-te i reconnectar amb tu mateix. Aromana fem teràpies holístiques, tallers i cursos que t'ajudaran a equilibrar cos, ment, emocions i esperit. No esperis més i obre el teu cor al benestar. Truca al 619 20 45 36. 619 20 45 36. O segueix-nos a xarxes socials a Aromaana Herbo. Centre de Teràpies i Formació Aromaana. El teu espai de llum, amor i transformació.
1: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
2: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
1: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
2: Balla al ritme de tributs a la música disco i BGs o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
1: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
3: Bars, ferreteries, lampisteries...
4: A Palafolls hi tenim de tot.
3: Objectes de regal, roba íntima...
4: Per què marxar a fora?
3: Carnisseries, forns de pa...
4: Compra aquí. Entre tots, fem Palafolls.
3: Dolços, restaurants...
4: És un missatge de CEP, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls...
3: Fusteries...
4: I de Ràdio
3: joguines,
4: Palafolls.
3: Perruqueries, agències de viatges...
5: Ràdio Palafolls.
6: 107.7 FM.

0: Busquem i triem els èxits de sempre.
1: Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat.
0: L'actualitat musical per a tu.
1: Ràdio Palafolls.

0: No t'ho perdis.
1: Dijous 25 de juny repassem les principals activitats culturals al No t'ho perdis. I comencem al nostre municipi. Demà mateix comença el Fem Palafolls. Ho farà amb la desfilada de moda que començarà a les 7 del vespre a càrrec de la Fundació El Molí d'en Puigverd amb la col·laboració especial de l'Escola de Música i Dansa. Serà la gespa del Casal d'Avis. Demà viurem la primera nit del Village al Parc de les Esplanes, on a partir de les 10 del vespre hi haurà el concert amb The Giz, el tribut a la música disco, i a mitjanit sessió amb DJ Mario Otero al Parc de les Esplanes. El dissabte 27 és el torn del Fora Stocs. Entre les 10 del matí i 7:45 del vespre, amb la Fundació del Molí d'en Puigverd, al Teatre de Palafolls. I al vespre tornem al Village, perquè a partir de les 10 hi haurà concert amb The Covers i a mitjanit sessió amb DJ Jolie. El diumenge, a partir de 7:45 de la tarda, és el torn de l'obertura de nou del Village per última vegada, i a partir de les 8 del vespre, al Vespreig amb en Ricky Fargas.
0: No t'ho perdis.
1: A part, aprofitem per recordar-vos també que els diferents comerços a Palafolls organitzen també diferents promocions i descomptes amb motiu del Fem Palafolls. Anem ara al municipi veí de Malgrat de Mar, que celebra el Malgrat amb orgull aquests pròxims dies, per exemple demà amb una taula rodona al teatre que començarà a 6:45 de la tarda. La proposta és una taula rodona a càrrec de Fem el Toc i després una acció teatral a càrrec de Teatre dels Records. Dins la programació del Malgrat amb orgull també dissabte hi haurà mural, tabalada i espectacle de versions. Això serà per a partir de les 5 de la tarda. O també, sortint d'aquesta proposta, la Fira Marinera, que també es farà dissabte a l'Avinguda del Bon Pastor des de les 10 del matí.
0: No t'ho perdis.
1: Busquem més propostes. Anem ara fins a Pineda. Torna la Feria de Mi Barrio, al barri de Poblenou. Les festes d'aquest barri de Pineda amb diferents concerts i activitats. A part, si visitem Calella, també destacarem els diferents concursos i cercaviles del Calella Folk Festival, que encara continua aquest cap de setmana. I demà divendres la inauguració del 10è aniversari del NEC 2026 amb Coco Jeans and The Tonics en concert. Serà a les 10 del vespre al Far de Calella.
0: No t'ho perdis.
1: Més propostes ara de Tordera. Demà divendres hi ha la gala de l'Esport Torderenc. Serà al Teatre Claver amb entrada gratuïta, i del cap de setmana destacarem el segon torneig de veteranes futbol. Serà al Camp Municipal d'Esports. O també una passejada guiada que porta per títol Nit de Ratapinyades. Serà dissabte en punt de sortida des de l'antic Hospital de Pobres a 7:45 del vespre.
0: No t'ho perdis.
1: Acabarem parlant de les activitats al municipi de Blanes, que també celebren diferents propostes en motiu de l'orgull LGTBIQ+. Per exemple, demà al matí hi haurà l'acte institucional, una taula informativa i pedagògica entorn de l'orgull i la comoditat a partir de les 12 del migdia. I per la tarda, pregó i tardeo. Ja de cara a diumenge hi haurà tallers, diferents tertúlies i a les 6 de la tarda Construir Comunitat amb la Diversitat, una activitat oberta i gratuïta a tothom a Plaça Espanya.
0: No t'ho perdis a Ràdio Palafolls.
2: Més informació.

0: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
1: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
0: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
1: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
0: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
2: Han estat un munt de dies. Feina, rutina, l'hivern s'ha fet molt llarg. Les hores, els minuts, els fons...
3: I ara vull estar amb tu.
4: Això s'ha acabat. El proper dilluns nosaltres ens posem la gorra. Gaudeix d'un munt de premis i moltes sorpreses passant l'estiu a Ràdio Palafolls amb la millor selecció musical. Per gaudir d'un estiu totalment de gorra, sintonitza el 107.7 o radiopalafolls.cat.
5: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
4: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
1: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.

0: Obertes les inscripcions per les extraescolars comunitàries fins al 10 de juliol. És obert el període d'inscripció per les extraescolars comunitàries del curs vinent. Es tracta d'un projecte consolidat ja al nostre municipi que neix de la col·laboració entre les AFA de les escoles de les Ferreries i Masprats amb el suport de l'Ajuntament i que permet oferir una programació conjunta molt més àmplia i diversa per a tots els infants del nostre municipi. L'oferta d'enguany incorpora propostes per a totes les edats i interessos. En l'àmbit esportiu hi trobarem activitats com el bàsquet, el futbol, karate, taekwondo o patinatge. També hi ha espai per l'aprenentatge d'idiomes o les disciplines culturals amb cursos d'anglès adaptats a diferents nivells, francès, teatre i escacs. A més, els infants podran participar en activitats creatives i de benestar com cuina freda, danses urbanes, ioga, art creatiu o el conegut com a psicofunky. Mari Parra és la tècnica d'educació de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Tant l'AFA Masprats com l'AFA Les Ferreries són les entitats que organitzen directament les activitats extraescolars adreçades, com dèiem, a tot l'alumnat de les escoles del municipi de Palafolls. Contacten amb les entitats del municipi o amb empreses de lleure especialitzades en aquestes tipologies d'activitats i realitzen en funció de la inscripció dels alumnes doncs l'organització d'aquestes activitats als equipaments. L'Ajuntament col·labora donant suport tant amb la cessió d'aquests espais com amb la cessió de personal tècnic que fa de suport i de coordinació en l'execució d'aquestes activitats extraescolars.
0: Són les AFA les que contacten amb les entitats locals per construir aquesta completa oferta d'extraescolars i compten amb l'ajuda de l'Ajuntament.

0: organització de la jornada escolar. A més, ofereix servei de trasllat acompanyat entre les dues escoles, de manera que qualsevol infant pot participar en l'activitat que prefereixi, independentment del centre on estudi. Per consultar tota l'oferta o conèixer els horaris o formalitzar també la inscripció, les famílies poden accedir als portals web tant de l'escola de Ferreries com també de Masprats, on trobaran els formularis i tots els detalls de la programació aquest nou curs d'extraescolars comunitàries. I tornem a la una, serà amb l'informatiu del migdia amb tota l'actualitat de la jornada.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Ja és en punt la una del migdia i ja no queden entrades, almenys anticipades, pel Forestock d'aquest dissabte a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu migdia. Edita i presenta Marc Ferri.

L'activitat Forestocs del Molí ha exhaurit totes les entrades de reserva anticipada per la jornada prevista per aquest dissabte al Teatre de Palafolls, espai que, a més, oferirà climatització als visitants. Aquesta iniciativa social ofereix milers de peces de roba d'estoc a preus molt barats, entre 1 i 15 euros, destinant la recaptació de les entrades a les extraescolars d'infants vulnerables. L'esdeveniment, a més, forma part, recordem-ho, de la sisena edició del FEM Palafolls, que arrenca aquest divendres a un Forestocs que, com he dit abans, es farà per primera vegada dins del Teatre Municipal de Palafolls. Avui és dijous 25 ja de juny.

Avui que us explicarem que les famílies de Palafolls tenen temps fins al proper dia 10 de juliol per formalitzar la inscripció a les extraescolars comunitàries coordinades per les AFA, tant de les Ferreries com també de Masprats. El projecte ofereix un ampli ventall d'activitats esportives, culturals i creatives que es realitzaran a partir de l'1 d'octubre per a tots els infants de la nostra vila. Aquest servei de les extraescolars inclou un sistema de trasllat acompanyat entre els centres per tal de facilitar que els alumnes puguin participar en qualsevol proposta, sigui on sigui on es facin. En plana política, avui escoltarem què és el que ha dit la portaveu del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Rosa García, en el darrer Assumptes Intents. García defensa la necessitat d'exercir una oposició constructiva i basada en el diàleg institucional. García es desmarca dels contactes que es van produir la tardor passada per impulsar una moció de censura, assegurant que aquelles converses no tenien el suport de tot el partit. La dirigent socialista també aposta per incrementar la presència policial als carrers i per millorar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. I la piscina municipal de Palafolls ha rebut la visita de 1.700 persones durant els seus primers

0: tranquil·la. Les temperatures mínimes es mouen entre els 21 i els 25 graus, deixant una nit també molt càlida com la que hem passat avui a Palafox. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. S'exhaureixen les entrades anticipades per participar al Fora Stocs del FEM Palafolls. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM ha suposat ja totes o ha superat totes les previsions. L'activitat Fora Stoc del Molí, que és organitzada per la Fundació del Molí en Puigvell i les seves botigues Outlet al centre de Palafolls, han exhaurit oficialment les entrades de reserva anticipada per la jornada prevista per aquest dissabte 27 de juny. Segons consta la plataforma de gestió Entràpolis, els 7 torns de compra previstos entre les 10 del matí i quarts de 8 del vespre han penjat ja el cartell de complet. Aquesta iniciativa ofereix milers de peces de roba, des de samarretes i vestits fins a americanes o banyadors, procedents de donacions de grans marques, de sobrestoc i de prototips, amb preus que oscil·len entre el 1 i els 15 euros. Una de les grans novetats d'enguany és el canvi d'ubicació fins al Teatre de Palafolls, un espai interior i climatitzat que oferirà major comoditat i protecció contra la calor de finals del mes de juny. Adriana Barba, que és responsable de comunicació de la Fundació del Molí, explica que a cada torn hi haurà menys gent, però que, per contra, s'ha ampliat el nombre de torns previstos en el Fora Stoc d'aquest dissabte.
1: No serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà el Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Fora Stocs, i és que al final ho fem a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema de comoditat, també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors vam dir, ostres, si hi ha una possibilitat anem a explorar-la.
0: Més enllà de l'aspecte comercial, el Fora Stoc també destaca pel seu fort impacte social. Els 2 euros que cada reserva anticipada costa es destinen íntegrament a la SAFA de Palafolls per tal de finançar les activitats extraescolars d'infants que estan en situació de vulnerabilitat. Alhora, tota la tasca de preparació i logística de l'esdeveniment contribueix a generar oportunitats laborals per a persones amb necessitats de suport, posant en valor també el treball que la Fundació ja realitza durant tot l'any.
1: Els 2 euros de l'entrada per un benefici del poble on ho fem. Per nosaltres això és molt important perquè al final també és com continuar amb aquesta roda social i solidària, no? Llavors, en específic, a Palafolls ja vàrem firmar l'any passat, potser una miqueta més, un conveni amb l'Ajuntament i amb les AFES del poble perquè aquests 2 euros es destinin a costejar les extraescolars de nens i nenes que ho tenen una miqueta més difícil per accedir. No? Llavors, clar, nosaltres ens fa molt contents perquè, ostres, sabem que al llarg de l'any aquest benefici realment se li està traient un partit que té molt d'impacte.
0: Tot i l'èxit de la venda anticipada, l'organització recorda que les persones que no hagin obtingut entrada encara tindran opcions per participar-hi. L'accés a persones sense reserves permetrà de forma presencial sempre que l'aforament al teatre ho permeti i respectant, això sí, el flux dels que sí tenen accés preferent. A més, es garanteix que tots els torns tindran les mateixes oportunitats de trobar gènere de qualitat, ja que la Fundació reserva estoc específic per a cada franja horària i realitza reposicions de producte constants entre sessió i sessió. Aquesta activitat s'inscriu dins la 6a edició del FEM Palafolls, que arrenca justament aquest divendres amb la tradicional desfilada de moda, que també va a càrrec de la Fundació del Molí, en aquest cas a la gespa del Casal d'Avis del Centre, enguany inspirada en el musical Mamma Mia, i l'obertura del Village Gastronòmic, que es farà a la Parc de les Esplanes just aquest també divendres ja al vespre. Hem escoltat que els 2 euros que costa les entrades anticipades per participar en el Fora Stoc es destinen a accions solidàries, en aquest cas també per ajudar els infants del nostre municipi que tenen una situació de vulnerabilitat a participar de les extraescolars comunitàries. Doncs justament ja estan obertes les inscripcions per les extraescolars comunitàries. Fins al 10 de juliol és obert el període d'inscripció per les extraescolars comunitàries de cara al curs vinent. Es tracta d'un projecte que ja està consolidat a Palafolls i que neix amb la col·laboració de la SAFA, de les escoles tant Ferreries com Mas Prats, amb el suport de l'Ajuntament, i que permet oferir una programació conjunta molt més àmplia i diversa per a tots els infants del nostre poble. L'oferta d'enguany incorpora propostes per a totes les edats i interessos. En l'àmbit esportiu hi trobarem activitats com bàsquet,

0: bàsquet, futbol, karate, taekwondo o patinatge, també hi ha especial o un espai especial per l'aprenentatge d'idiomes i les disciplines culturals, amb cursos d'anglès adaptats a diferents nivells, francès, teatre o escacs. A més, els infants podran participar en activitats més creatives i de benestar, com de cuina freda, danses urbanes, ioga, art creatiu o el conegut com a psicofunky. Mari Parra és la tècnica d'educació de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Totes dues AFAs han treballat de valent i l'oferta d'activitats extraescolars per al curs vinent molt àmplia. Continuen havent-hi activitats que han funcionat molt bé aquests cursos anteriors, activitats esportives, de llengües, relacionades amb la cultura, etc. I s'amplien a d'altres activitats que pensen i que pensem que poden donar resposta a les necessitats de tots els alumnes de les escoles del municipi de Palafolls.
0: Són les AFA les que contacten amb les diferents entitats locals per construir aquesta completa oferta d'extraescolars i també compten amb l'Ajuntament per articular l'oferta i oferir espais i també professionals.
1: Tant l'AFA Masprats com l'AFA Les Ferreries són les entitats que organitzen directament les activitats extraescolars adreçades, com dèiem, a tot l'alumnat de les escoles del municipi de Palafolls. Contacten amb les entitats del municipi o amb empreses de lleure especialitzades en aquestes tipologies d'activitats i realitzen, en funció de la inscripció dels alumnes, doncs l'organització d'aquestes activitats, els equipaments. L'Ajuntament col·labora donant suport tant amb la cessió d'aquests espais com amb la cessió de personal tècnic que fa de suport i de coordinació en l'execució d'aquestes activitats extraescolars.
0: Un dels aspectes més destacats del projecte és el seu funcionament comunitari. Totes les activitats començaran a 4:45, coincidint amb la finalització de la jornada escolar. A més, ofereix servei de trasllat acompanyant entre les escoles, de manera que qualsevol infant pot participar en l'activitat que prefereixi, independentment del centre on estudiï. Per consultar tota la informació, conèixer els horaris o també formalitzar la inscripció, les famílies poden accedir als portals webs tant de l'Escola de Masprats com de les Ferreries, on trobaran els formularis i tots els detalls de la programació d'aquest nou curs d'extraescolars comunitàries. El primer termini acaba el 10 de juliol, però s'obrirà una segona fase a principis del mes de setembre. Tot i això, les inscripcions es mantindran obertes durant tot el curs, sempre i quan hi hagi places disponibles. Les activitats començaran l'1 d'octubre i es desenvoluparan fins al 31 de maig. Parlem ara de política. Rosa García defensa una oposició constructiva i assegura que no tot s'hi val per governar. La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Rosa García, va ser aquest dimarts la convidada del programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls. Durant l'entrevista, García va assegurar que no tot s'hi val per arribar al govern municipal, en referència tant als contactes postelectorals després de les darreres eleccions municipals, ara fa 3 anys, com també les converses que la tardor passada van explorar una possible moció de censura contra l'actual govern municipal d'Esquerra Republicana. Segons la dirigent socialista, aquells contactes per impulsar una moció de censura van ser liderats només per una part del grup municipal del PSC, sense el coneixement ni el suport de la resta del partit.
2: No som govern.
3: Som oposició?
2: Som oposició. Bueno, hi havia una part que sí que l'estava negociant i l'altra no. Ens enteràvem d'aquestes reunions a posteriori una vegada que ja s'havien fet, sí. Home, clar, no ens va agradar. No ens va agradar quan a posteriori ens enteràvem d'aquestes reunions. Quan ens vam assabentar a posteriori d'aquestes reunions, sí, els hi vam dir que no estàvem d'acord, i jo sempre he defensat que la moció de censura és una eina que tenim els polítics en cas de que el govern doncs faci alguna, no sé, alguna il·legalitat, alguna que se salti alguna irregularitat, llavors poder actuar. Però no tot s'hi val per entrar al govern.
0: En aquest cas, García també apunta que la sortida de Dolors Agüera del partit podria estar motivada precisament pel fet que aquesta no hagués pogut accedir a l'alcaldia ni després de les eleccions, ni tampoc amb l'intent de canvi de govern de la passada tardor. L'actual cap de llista socialista va admetre que la marxa tant d'Agüera com també de Martí Victòria, ara ja fa uns mesos, podria tenir conseqüències electorals per al partit, però va defensar que el PSC ha iniciat una nova etapa amb canvi de tarannà. García també va criticar el que considera que són línies vermelles en la confrontació política. En aquest sentit, va retreure a Palafolls-Som haver qüestionat la idoneïtat de Joan Vila com a alcalde, fent referència a la seva situació econòmica, més ben dit, a la situació econòmica de la seva empresa. Pel que fa a l'acció política, la portaveu va negar que el PSC faci seguidisme de l'actual govern municipal d'Esquerra Republicana i va reivindicar una oposició constructiva basada, diu, en el diàleg, la recerca d'acords i en la petició d'informació quan ho considera necessari. Com, per exemple, va citar la reunió sol·licitada amb el govern per abordar el projecte de la benzinera del carrer Passada, una instal·lació a la qual els socialistes continuen oposant-s'hi.
2: No som govern.
3: Són oposició?
2: Som oposició. El que passa és que fem una oposició positiva i constructiva per treballar, per millorar encara si pot ser més, doncs perquè ens sentem a les taules a negociar, a parlar, a arribar a acords i a millorar el poble. I sempre estar al costat dels veïns i les veïnes. Jo, nosaltres, parlo pel PSC, que nosaltres sí, com el tema de la benzinera, una vegada que vam assistir a la reunió que vam muntar els veïns al teatre, vam convocar nosaltres una reunió amb el govern perquè ens expliquessin com estava tot el procediment i com havia anat tot. Entenc que ells poden fer el mateix o si han de fer el mateix, estan en la seva...
0: Finalment, García va valorar positivament la creació de la plaça d'inspector de la policia local, convençuda que portarà estabilitat al cos. Tot i afirmar que no percep una sensació d'inseguretat al municipi, sí que va apostar per incrementar la presència policial als carrers i reforçar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. També va considerar que hi ha encara marge de millora en la neteja del nostre municipi. ...1.700 visitants a la piscina en tan sols 10 dies. Avui fa 10 dies, que de fet dues setmanes, que va arrencar ja l'activitat de la piscina municipal de Palafolls, i ja tenim les primeres dades d'assistència en aquest equipament. En els primers 10 dies hi han entrat 1.700 persones, a raó, doncs, de 170 per dia. La majoria ha pagat la seva entrada de dia, però, com és lògic, també s'ha notat, i molt, la compra d'abonaments en aquestes primeres jornades. En aquests primers dies s'han venut 230 abonaments familiars, una cinquantena d'abonaments de temporada i 90 abonaments de 10 passis per la piscina municipal a la temporada d'estiu. També s'han formalitzat algunes inscripcions ja pel curset de natació, però encara hi ha disponibilitat, ja sigui en la modalitat mensual com també en la quinzenal. Amb aquestes dades ja la Mas valora com a molt positiu l'inici de la temporada, una setmana abans del que era habitual. És la primera vegada que la piscina obre tan aviat, abans fins i tot d'acabar el curs escolar. També tancarà un xic abans, coincidint amb la festa major a principis del mes de setembre. És moment d'obrir la nostra hemeroteca. Avui fa un any que l'Ajuntament de Palafolls informava que l'apartat de transparència, on es publiquen els models i les correccions de les proves de selecció de personal de l'Ajuntament, havia superat les 25.000 visites en poc més d'un any. El consistori destacava l'interès creixent de la ciutadania per aquest espai, on, recordem, se recopilen totes les proves de processos selectius que es fan a Palafolls. Ara fa 5 anys, els veïns del carrer Roig i Gelpí reclamaven la retirada de les bandes reductores de velocitat instal·lades després de la reforma del vial. Asseguraven que no aconseguien reduir la velocitat dels vehicles i que, en canvi, generaven molt soroll i molèsties constants a tots els habitatges de la zona. I fa 10 anys, el ple municipal aprovava inicialment l'amortització de 4 places educadores de la llar d'infant municipal arran de la disminució de matriculacions. Tot i això, el consistori estudiava diferents alternatives per intentar evitar acomiadaments i adaptar el servei a la nova demanda. De tot plegat, en parlàvem tal dia com avui, 25 de juny, anys enrere.

0: I ja queda re i menys, perquè demà divendres donem la benvinguda a la sisena edició ja del Fem Palafolls, en diferents activitats, propostes culturals, gastronòmiques i també de moda. I aquest és l'apunt, aquesta és la proposta cultural avui d'en Jordi. Jordi.
1: Hola Marc, òbviament avui la proposta cultural ha de parlar del Fem Palafolls, una nova edició que viurem a partir de demà i també durant tot el cap de setmana amb espai gastronòmic, el Village, que trobarem com sempre al Parc de les Esplanes. També diferents promocions a comerços del nostre municipi, que dir dels concerts, doncs, que ens esperaran també cada vespre al mateix lloc del Village, o també al Forestock, o la desfilada de moda que viurem demà davant de la gespa del Casal d'Avis. Un bon moment, doncs, per fer poble, per retrobar-nos i per celebrar l'inici de l'estiu a Palafolls, que comença el pròxim 26 de juny.
0: Doncs allà hi serem, demà 26 de juny comença el FEM i la ràdio farà un seguiment exhaustiu, com no podia ser d'una altra manera, d'aquest esdeveniment. Per tant, estigueu pendents de les nostres xarxes socials per saber què és el que passa amb el FEM Palafolls.

0: Moment de fer ara la previsió meteorològica. Anem amb en Jordi Mateu des del Servei Meteorològic de Catalunya. Quina és la previsió per avui?
1: Bon dia, comencem aquest dijous novament amb un cel serè o amb poca nuvolositat en general arreu del territori. Algunes bandes de núvols alts a primera hora al sector del nord-est i en conjunt unes temperatures mínimes que s'han mogut entre els 20 a 24 graus al litoral i prelitoral. La jornada d'avui doncs es presentarà amb un temps majoritàriament assolellat, amb un cel serè i amb la presència, això sí, de cara a la tarda, de nuvolades al Pirineu i de bandes de núvols alts que arribaran per Ponent i deixaran el cel localment una mica més ennuvolat en aquest sector. Les temperatures màximes al dia d'avui encara amb valors molt alts, si bé baixaran lleugerament entre 2 i 3 graus respecte a les d'ahir, encara continuarem amb màximes per sobre dels 35 graus a gran part de l'interior. Al sector litoral, les màximes es mouran al voltant dels 30 graus encara amb un ambient xafogós al migdia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Gràcies, Jordi. Ara mateix a Palafolls, temperatura 30 graus, temperatura mínima aquesta matinada, 18 graus i mig aquí a Palafolls. Abans de marxar, recordar que podeu consultar totes les notícies al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat, a les nostres xarxes socials, i també ara farem un resum de les principals informacions que us hem explicat en aquests darrers minuts, començant en aquest cas per l'èxit absolut del Forestocs del FEM Palafolls, que s'han exhaurit totes les entrades de reserva anticipada per la jornada d'aquest dissabte al teatre, una iniciativa que combina preus populars amb un fort component social. Últims dies per inscriure's a les extraescolars comunitàries. Les famílies tenen fins al 10 de juliol per apuntar els infants a l'oferta conjunta de les AFAs tant de Ferreries com de Masprats, que inclou des d'esports fins a disciplines més creatives. I Rosa García, del PSC, aposta per una oposició constructiva. La portaveu socialista defensa el diàleg, critica els atacs personals a la política local i es desmarca dels intents passats de moció de censura que no tenien el consens de tot el partit. I també us hem explicat la gran arrencada de la temporada de la piscina municipal. L'equipament ha rebut 1.700 visitants en els seus primers 10 dies de funcionament, consolidant l'aposta d'obrir les instal·lacions un xic abans d'acabar el curs escolar. Ara sí, hem esgotat ja el temps informatiu d'aquest dijous. Demà hi tornarem puntuals a la mateixa hora per recopilar les informacions més destacades de Palafolls i comarca i, òbviament, també parlar de la inauguració demà ja del FEM Palafolls. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Adéu-siau.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
1: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
0: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
1: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
0: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
1: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.

0: Obertes les inscripcions per les extraescolars comunitàries fins al 10 de juliol. És obert el període d'inscripció per les extraescolars comunitàries del curs vinent. Es tracta d'un projecte consolidat ja al nostre municipi que neix de la col·laboració entre les AFA de les escoles de les Ferreries i Masprats amb el suport de l'Ajuntament i que permet oferir una programació conjunta molt més àmplia i diversa per a tots els infants del nostre municipi. L'oferta d'enguany incorpora propostes per a totes les edats i interessos. En l'àmbit esportiu hi trobarem activitats com el bàsquet, el futbol, karate, taekwondo o patinatge. També hi ha espai per l'aprenentatge d'idiomes o les disciplines culturals amb cursos d'anglès adaptats a diferents nivells, francès, teatre i escacs. A més, els infants podran participar en activitats creatives i de benestar com cuina freda, danses urbanes, ioga, art creatiu o el conegut com a psicofunky. Mari Parra és la tècnica d'educació de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Totes dues AFAs han treballat de valent i l'oferta d'activitats extraescolars per al curs vinent molt àmplia. Continuen havent-hi activitats que han funcionat molt bé aquests cursos anteriors, activitats esportives, de llengües, relacionades amb la cultura, etc. I s'amplien a d'altres activitats que pensen i que pensem que poden donar resposta a les necessitats de tots els alumnes de les escoles del municipi de Palafolls.
0: Són les AFA les que contacten amb les entitats locals per construir aquesta completa oferta d'extraescolars i compten amb l'ajuda de l'Ajuntament per articular l'oferta i també oferir espais i professionals. Un dels aspectes més destacats del projecte és el seu funcionament comunitari. Totes les activitats començaran a 4:45, coincidint amb la finalització de la jornada escolar. A més, s'ofereix servei de trasllat acompanyat entre les dues escoles, de manera que qualsevol infant pot participar en l'activitat que prefereixi, independentment del centre on estudiï. Per consultar tota l'oferta o conèixer els horaris o formalitzar també la inscripció, les famílies poden accedir als portals webs tant de l'Escola de Ferreries com també de Masprats, on trobaran els formularis i tots els detalls de la programació aquest nou curs d'extraescolars comunitàries.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Passen 3 a les 3 i comença l'Ona Maresma.
1: Ona Maresma, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local, amb el suport de la xarxa.
0: Bona tarda, benvinguts un dia més a l'Ona Maresma, on ho tenim tot a punt per fer comarca. Comencem posant-nos al dia.

I comencem repassant els titulars més destacats de la comarca d'aquest dijous 25 de juny de 2026. La 31a setmana de l'emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. Marc Tresserres.

0: mitjans de maig, els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga perquè ja n'apareixen a tots els habitatges del bloc i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs.
1: Canet presenta el full de ruta 2026-2030 de turisme a Dani Grau. El document parteix d'una idea clara definir quin model turístic vol Canet de Mar i com vol projectar-se cap al futur, malgrat commemora el Dia de l'Orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca, ona malgrat...
2: La vila tornarà a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ amb activitats des de divendres i fins diumenge.

0: El Parc Circular Mataró-Maresme, entre els edificis de referència al Congrés Mundial d'Arquitectura d'enguany, Martí Capçada.
1: Així és, el Parc Circular Mataró-Maresme ha estat seleccionat entre els edificis que conformaran, els itineraris arquitectònics previs al Congrés Mundial d'Arquitectura que se celebra a Barcelona entre el 28 de juny i el 2 de juliol. Un esdeveniment de referència a escala mundial organitzat per la Unió Internacional d'Arquitectes que reunirà més de 10.000 professionals del RAM. Segons explica Maresme Circular abans del Congrés, com diem, es proposen als assistents rutes per conèixer sobre el terreny edificis d'especial rellevància. I justament avui, dijous, es visita entre d'altres l'equipament mataroní impulsat per Maresme Circular, un parc consagrat a la reutilització de recursos i la prevenció dels residus, la primera fase del qual s'espera tenir enllestida a finals d'aquest any. El Parc Circular Mataró-Maresme és una obra del despatx Julià Arquitectes Associats, el disseny del qual incorpora tota mena de solucions de sostenibilitat, control passiu per reduir el consum energètic, com l'orientació al sol, ventilació natural creuada o il·luminació natural, a més del recurs a energies renovables. I des del punt de vista constructiu, aposta per l'ús intensiu de fusta i altres materials d'origen renovable. Per fer-lo també s'han emprat tècniques de construcció en sec que permeten reduir el consum d'aigua, escurçar els terminis d'execució o minimitzar la generació de residus. Juntament amb el Parc Circular, les visites guiades que es fan aquests dies passaran també per llocs com la presó panòptica de Mataró, el centre d'enoturisme Alta Alella o la biblioteca Enric Miralles de Palafolls.
0: I l'ADF al Maresme ha fet balanç de les actuacions realitzades durant la revetlla de Sant Joan amb un total de 9 serveis. Sergi Ferrer, bona tarda.
2: Bona tarda. Per cobrir la revetlla a l'Alt Maresme es van mobilitzar 4 vehicles d'extinció equipats amb kit d'aigua, un vehicle de coordinació i una vintena de voluntaris que van treballar des de les 3 de la tarda del 23 de juny fins a les 4 de la matinada del 24 de juny. A Calella, els voluntaris van intervenir en 2 incidents, un foc de matolls a la zona de la Roca Grossa i un foc de canyes al carrer Joan Coromines. L'entitat també va actuar a Santa Susana per 2 fogueres no autoritzades i un incendi de vegetació forestal en zona urbana, a més de 2 focs en papereres. En el conjunt del Maresme, el dispositiu va comptar amb 71 voluntaris i 29 vehicles, 25 vehicles lleugers d'aigua, 3 vehicles de coordinació i un tractor amb cuba. Com és habitual, l'ADF al Maresme va treballar de manera coordinada amb els parcs de bombers de Pineda de Mar, Malgrat i Tordera i amb les policies locals de Calella, Pineda de Mar, Santa Susana, Malgrat de Mar i Palafolls.
0: Gràcies. I un bloc de pisos de Premià de Mar està literalment envaït de paneroles des de fa un mes i mig, segons denuncien els veïns. Jordi Prats de Valls, bona tarda.
3: Bona tarda, Gemma. Doncs es tracta del bloc que hi ha al número 11-13 del carrer Narcís Monturiol, a tocar de Can Boter, un edifici amb pisos de protecció oficial propietat de la Generalitat. Segons ens han explicat els veïns afectats, amb les primeres calors ja es van observar alguns exemplars de paneroles a l'immoble, però a partir de mitjans de maig els insectes es van multiplicar i s'han convertit en una autèntica plaga perquè ja n'apareixen a tots els habitatges del bloc, 18 pisos en 3 plantes, i ho fan per qualsevol racó, inclosos llits, armaris, calaixos o sofàs. Tan aviat com la proliferació dels insectes es van

0: considerar greu, els veïns doncs, van demanar intervenir a la Generalitat i també ho han comunicat a l'Ajuntament. Des de la Generalitat han enviat professionals a fumigar dues vegades i el dia 21 s'ha programat una altra fumigació de tot l'edifici. Les dues accions anteriors, però, no han donat resultat i a data d'avui, segons els veïns, el problema persisteix i no dona signes de remetre. Val a dir que un dels pisos que s'ha fumigat seria el focus de la plaga i resideix una persona en condicions properes a la indigència, sempre segons els veïns amb qui ha parlat Premià Amèdia. A banda d'aquestes fumigacions, de moment infructuoses, tots els veïns del bloc han provat tota mena de mètodes casolans contra les paneroles, trampes diverses, repel·lents, verins, etc. I també han precintat tant com han pogut totes les vies possibles d'entrada de les paneroles als habitatges, però continuen sense trobar cap solució definitiva i per això alguns d'ells han optat per buscar altres llocs on passar la nit. Ara, tal com ens indica en Juanjo Rossell, un dels veïns de l'edifici, s'estan organitzant per tal de reclamar i obtenir atenció de les instàncies competents perquè no hi troben algun remei. Hem preguntat avui tant a l'Agència de l'Habitatge com a l'Ajuntament si tenen prevista alguna gestió, però de moment no han obtingut resposta.
1: I la 31a setmana de l'emprenedoria del Maresme desxifrarà les claus psicològiques que impulsen les vendes. Marc Tres Serres.
2: Així és que torna del 29 al 3 de juliol amb una edició centrada en la neuroemprenedoria i les claus psicològiques que influeixen a les decisions de compra i les relacions professionals. La tècnica del servei d'emprenedoria, Natàlia Montoya, ha explicat que el programa pretén ser atractiu i sobretot útil per a emprenedors en fase de creació del seu negoci o per a empreses que vulguin reciclar els seus coneixements.
3: De fet, tenim moltes empreses i emprenedors que ja estan molt fidelitzats a les setmanes d'emprenedoria perquè ens anem actualitzant i per això continuem, no? Doncs perquè té molt bon resultat, té molt bona acollida.
2: Organitzada pel Consell Comarcal del Maresme, l'esdeveniment ofereix eines pràctiques, coneixement aplicat i espais de connexió per a emprenedors autònoms i petites empreses de la comarca. Cada dia s'articularà al voltant d'un eix temàtic: com pensem, com ens relacionem, com connectem i com decidim. Entre els ponents destaquen professionals en comunicació, vendes, comportament del consumidor i neuromàrqueting, com Sílvia Guinart, Marta Soto i Jordi Retxe, especialista en llenguatge no verbal amb més de 800.000 seguidors a Instagram. Totes les activitats són gratuïtes però requereixen inscripció prèvia, ja disponible a través de la web www.ccmaresme.cat.
1: Gràcies, Marc. I el grup Fades anuncia un atac homòfob en un concert a Vilassar de Mar. Martí Capçada.
4: El grup mallorquí Fades ha denunciat a xarxes socials haver patit dimarts a la nit un atac homofòbic quan actuava a la Festa Major de Vilassar de Mar, agressió que els va fer empènyer a interrompre el concert i abandonar l'escenari. Concretament, segons diuen, els hauria llançat glaçons des del públic fins a 3 vegades. En el seu comunicat, Fades afirma que és la tercera vegada que pateixen un atac semblant en la gira que fan actualment, una de les quals es va produir fa un parell de mesos a la Festa Major de Vilassar de Dalt. També atribueixen aquestes accions i l'odi generalitzat que reben, diuen, a xarxes socials a l'extrema dreta pel fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes. A diferència del que va passar a Vilassar de Dalt, on la banda es va queixar del dispositiu de seguretat del recinte, en aquest cas Fades ha agraït la resposta de l'organització a Vilassar de Mar.
1: Seguim avançant. Canet presenta el full de ruta 2026-2030 de turisme. El document parteix d'una idea clara, definir quin model turístic vol Canet de Mar i com vol projectar-se cap al futur. L'objectiu és avançar cap a una activitat turística ordenada, sostenible, respectuosa amb l'entorn i capaç de generar un retorn positiu pel municipi. Durant la presentació s'ha posat l'accent en la necessitat que les persones visitants no només passin per Canet, sinó que hi visquin una experiència de qualitat, coneguin el seu patrimoni i contribueixin també al comerç, la restauració i els productes locals. En aquest sentit, el full de ruta aposta per un model en què el turisme deixi una petjada positiva al municipi. La diagnosi turística identifica diversos elements diferencials que configuren la personalitat de Canet com a destinació. Entre aquests destaca especialment el modernisme singular i el llegat de Lluís Domènech i Montaner, un patrimoni de gran valor que situa el municipi en un espai propi dins el relat cultural del país. Aquest actiu s'hi suma a la integració entre mar, muntanya i patrimoni, que permet oferir una experiència diversa i completa. També s'han destacat la tranquil·litat, el ritme pausat de descoberta, l'excursionisme de qualitat i una comunitat local amb un fort sentiment de pertinença. El full de ruta s'articula al voltant de tres grans eixos: la governança i la sostenibilitat, la creació i consolidació de productes turístics i la promoció cultural. També incorpora la digitalització com una eina clau per conèixer millor els interessos dels visitants, millorar la seva experiència i adaptar l'oferta turística a les necessitats actuals. Un altre dels aspectes destacats ha estat la importància de continuar treballant l'espai públic i l'entorn perquè siguin més accessibles, amables i preparats per acollir tant la ciutadania com les persones que visiten el municipi. I malgrat commemorar el Dia de l'Orgull LGTBIQ, reivindicant la figura de Federico García Lorca, una malgrat.
5: Així és, la vila tornarà a commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ amb activitats des de divendres i fins diumenge. Enguany, la programació estarà dedicada a la figura de Federico García Lorca. La programació arrencarà divendres amb una taula rodona al Centre Cultural, coordinada pel programa Fem el Toc d'Ona Malgrat, a partir de 5:45 de la tarda. El mateix equipament acollirà tot seguit una acció teatral a càrrec de Teatre dels Records. Les activitats continuaran dissabte amb la creació d'un mural participatiu a l'Espai Jove i més endavant. La colla de Diable Ratpenats Infernals protagonitzarà una tabalada que sortirà del carrer Ramon Turró fins a la plaça de l'Àncora, on també se celebrarà el concert del grup de versions d'Ivan. La jornada central arribarà diumenge coincidint amb el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. A la tarda, la sala Joaquim Garriga de l'Arxiu Municipal acollirà la lectura del manifest i una acció poètica amb José Gutiérrez, Montse Pallicer i Francisco Cazorla. Finalment, es representarà l'espectacle musical Canciones de Camastro y Cuna, primers estius de Lorca, interpretat per Bru Ferri.
1: I Sant Andreu de Llavaneres celebra la revetlla de Sant Pere amb una sardinada solidària i també un ball popular, Martí.
4: Doncs sí, Sant Andreu de Llavaneres viurà aquest diumenge, com tu bé dius, una nova revetlla de Sant Pere, una de les celebracions més arrelades del barri marítim del municipi. La jornada combinarà els actes tradicionals vinculats al patró dels pescadors amb propostes festives i solidàries obertes a tota la ciutadania. La celebració començarà a les 7 de la tarda amb la repicada de campanes, la missa solemne a l'església de Sant Pere i el cant dels goigs. Tot seguit es farà la tradicional l'ofrena floral al monòlit dels pescadors, un acte d'homenatge a les persones que han estat vinculades històricament a l'activitat pesquera del municipi. En acabar, els assistents podran gaudir d'un refresc. A partir de les 9 del vespre, el protagonisme es traslladarà al Parc de Sant Pere, on tindrà lloc la ja tradicional sardinada solidària organitzada a benefici de Llavaneres contra el Càncer. Els participants podran optar per portar el seu propi sopar o bé adquirir un tiquet per degustar la sardinada. El preu és de 10 euros i la recaptació es destinarà íntegrament a l'entitat solidària. Per participar-hi cal fer reserva prèvia i formalitzar el pagament dels tiquets de manera presencial. El cobrament es farà demà divendres de 6 de la tarda a 9 del vespre a la sala de plens de l'Ajuntament i anirà a càrrec de les persones voluntàries de Llavaneres contra el Càncer. La festa culminarà a 11:15 de la nit amb el tradicional ball popular, que aquest any anirà a càrrec de la Banda del Drac. D'aquesta manera, Llavaneres tornarà a unir veïns i visitants en una vetllada que combina patrimoni, convivència i solidaritat al voltant de la festivitat de Sant Pere.
1: I s'exhaureixen les entrades anticipades per al Forestocs del FEM Palafolls 2026. Jordi.
0: Sí, exacte. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM Palafolls ha superat totes les previsions. L'activitat Forestocs del Molí, organitzada per la Fundació El Molí d'en Puigverd, ha exhaurit oficialment totes les entrades de reserva anticipades per a la jornada d'aquest dissabte 27 de juny. Segons consta la plataforma de gestió Entràpolis, els 7 torns de compra previstos entre les 10 del matí i 8:15 del vespre han penjat el cartell de complert. Aquesta iniciativa ofereix milers de peces de roba nova, des de samarretes i vestits fins a americanes o banyadors, procedents de donacions de grans marques sobre estocs i prototips amb preu que oscil·len entre l'1 euro i el 15 euros. Una de les grans novetats d'enguany és el canvi d'ubicació al Teatre de Palafolls, un espai interior i climatitzat que oferirà major comoditat i protecció contra la calor de finals de juny. Adriana Barba és responsable de comunicació de la Fundació El Molí, que ens explica que a cada torn hi haurà menys gent, però que s'ha ampliat el nombre de torns.
6: No serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà el Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Forestocs, i és que al final ho fem doncs, a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema doncs, de comoditat, doncs, també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors van dir, ostres, si hi ha una possibilitat anem a explorar-la.
0: Més enllà de l'aspecte comercial, el Forestocs destaca pel seu fort impacte social. Els 2 euros de cada reserva anticipada es destinen íntegrament a les AFA de Palafolls per financiar les seves activitats extraescolars d'infants en situació de vulnerabilitat. Alhora, tota la tasca de preparació i logística de l'esdeveniment contribueix a generar també oportunitats laborals per a persones amb necessitats de suport, posant en valor el treball que la Fundació realitza durant tot l'any. Tot i l'èxit de venda anticipada, l'organització recorda que les persones que no hagin obtingut entrada encara tindran opcions per participar-hi. L'accés per a persones sense reserva es permetrà de forma presencial sempre que l'aforament del teatre ho permeti i respectant el flux dels qui tenen accés preferent. A més, es garanteix també que tots els torns tindran les mateixes oportunitats de trobar gènere de qualitat, ja que la Fundació reserva estocs específics per cada franja horària i realitza reposicions de producte constants entre sessió i sessió. Aquesta activitat s'inscriu dins la 6a edició del FEM Palafolls, que arrenca aquest divendres, demà, amb la tradicional desfilada de moda a la gespa del Casal d'Avis, enguany inspirada en el musical Mamma Mia, i l'obertura del Village Gastronòmic al Parc de les Esplanes.
1: Gràcies, i la piscina municipal de Malgrat obre les seves portes aquest dissabte a Ona Malgrat.
5: Sí, la piscina municipal de Malgrat donarà el tret de sortida a la temporada d'estiu aquest dissabte i es mantindrà oberta fins al 6 de setembre. L'equipament funcionarà cada dia i oferirà diferents horaris. Fins al 7 d'agost la piscina obrirà de dilluns a divendres de 10 a 7 de la tarda. Durant els caps de setmana, així com del 8 d'agost al 6 de setembre, l'horari s'ampliarà fins a les 8 del vespre. L'entrada diària tindrà un cost de 5 euros per als adults i 3 euros per als infants d'entre 3 i 14 anys. Pel que fa als abonaments de temporada, el preu serà de 48 euros per a les persones adultes, de 38,45 per als menors de 14 anys i de 28,60 euros per membre en el cas dels abonaments familiars. Les persones interessades a obtenir un abonament hauran de presentar una fotocòpia del DNI, una fotografia del carnet i, en el cas dels abonaments familiars, el llibre de família o un volant d'empadronament. D'altra banda, les persones majors de 65 anys i aquelles que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% tindran accés gratuït a la piscina. Els menors de 14 anys a més hauran d'accedir-hi acompanyats d'una persona adulta.
1: I la piscina municipal de Caldes Estrac també obre la temporada aquest cap de setmana, Martí.
4: Correcte, la piscina municipal de Caldes d'Estrac obre portes aquest cap de setmana també coincidint amb la previsió de la primera onada de calor de l'estiu. Per celebrar l'inici de temporada, l'accés serà gratuït per totes les persones empadronades al municipi. L'equipament estarà obert cada dia de 10 del matí a 7 de la tarda i mantindrà l'activitat fins al pròxim 13 de setembre. A partir de dilluns, els usuaris podran adquirir els abonaments de temporada i les entrades puntuals a través del portal compres.caldetes.cat amb tarifes reduïdes per als residents. L'Ajuntament recorda que les reserves s'han de fer amb un mínim de 24 hores d'antelació. Un cop validada la compra per l'Oficina d'Atenció Ciutadana, els codis rebran un codi QR que els permetrà accedir a les instal·lacions. També s'oferirà assistència per tramitar les compres tant a l'OAC com a la mateixa piscina.
1: I 1.700 visitants a la piscina municipal de Palafolls en només 10 dies. Jordi, sí que hi ha vingut gent, aquests dies?
0: Sí, de fet, és així, perquè a diferència del que explicaven els companys, avui ja fa dues setmanes que ha arrencat l'activitat a la piscina municipal de Palafolls. I ja tenim les primeres dades d'assistència a l'equipament. Als primers 10 dies hi han entrat 1.700 persones, a raó de 170 persones per dia. La majoria, doncs, ha pagat la seva entrada de dia, però, com és lògic, s'ha notat molt molt la compra d'abonaments. En aquests primers dies s'han venut 230 abonaments familiars, una cinquantena d'abonaments de temporada i uns 90 abonaments de 10 passis a la piscina. També s'han formalitzat algunes inscripcions als cursets de natació, però encara hi ha disponibilitat, ja sigui en la modalitat mensual com també la quinzenal. Amb aquestes dades a la mà, es valora com a positiu l'inici de la temporada, doncs una setmana abans del que era habitual. És la primera vegada que la piscina obre tan aviat abans d'acabar el curs escolar. També tancarà un xic abans, coincidint amb la festa major a principis de setembre.
1: I en cultura us expliquem que Tordera organitza la nit de ratapinyades. Martre Serres.
2: Exacte, aquest dissabte, dia 27, el municipi de Tordera acollirà una activitat singular per posar en valor el patrimoni natural local, la nit de ratapinyades. Aquesta proposta forma part del cicle de passejades guiades d'aquest estiu al Parc del Montnegre i al Corredor. La jornada començarà a 7:45 davant l'Hospital de Pobres, punt de trobada establert per als participants, i aquesta activitat tindrà una durada de 3 hores, dividint-se en dues parts principals, de 7:45 a 8:45, xerrada i taller educatiu, i a partir de 9:45, passejada de nocturna amb un recorregut curt i suau apte per a tots els públics. L'organització, que compta amb el suport de l'Ajuntament, la Diputació de Barcelona i el Centre d'Educació Ambiental, recorda que és obligatori realitzar una inscripció prèvia. Les persones que hi estiguin interessades es podran apuntar a través del correu electrònic enc@pangea.org o trucant al telèfon 93 795 5405. El preu per adults serà de 4 euros. Els infants de 6 a 12 anys, famílies nombroses, monoparentals i majors de 65 anys, el preu és de 3 euros. I pels menors de 6 anys serà d'accés gratuït.
1: I la festa major de Canet inclou espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda. L'Ajuntament de Canet de Mar continua treballant per fer de la festa major una celebració de més accessible i inclusiva per a tothom. Amb aquest objectiu, enguany s'han habilitat espais reservats per a persones amb mobilitat reduïda en alguns dels actes amb major afluència de públic. Aquests espais permeten que les persones amb mobilitat reduïda puguin seguir els espectacles amb més comoditat i visibilitat, garantint unes condicions adequades per gaudir de la programació festiva. Els espais reservats estaran disponibles als actes següents: pregó de festa major i concert tribut a Sopa de Cabra el 26 de juny, actuacions programades el 27 de juny, concert de la Rosaleda el 29 de juny, i les zones reservades estaran degudament senyalitzades i comptaran amb espai per a la persona usuària i un acompanyant, amb l'objectiu de facilitar l'accés i la participació en els actes festius. Aquesta iniciativa s'enmarca en el compromís de l'Ajuntament per avançar cap a unes festes més accessibles i inclusives. I en esports, Calella acollirà el Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques d'Handbol Platja. Sergi Ferrer.
7: Sí, la platja de Calella es convertirà del 29 de juny a l'1 de juliol en l'epicentre de l'Handbol Platja estatal amb la celebració del Campionat d'Espanya de Seleccions Autonòmiques. La competició reunirà les millors seleccions territorials de base de tot l'estat en les categories infantil, cadet i juvenil, tant masculines com femenines, i preveu mobilitzar més de 2.000 persones entre esportistes, tècnics, familiars i aficionats. Calella s'estrena enguany com a seu d'aquest esdeveniment esportiu de primer nivell, que compta amb l'organització de la Federació Espanyola d'Handbol, la Federació Catalana d'Handbol i la col·laboració de l'Ajuntament de Calella, entre altres institucions. Durant 3 dies, les pistes instal·lades a la platja acolliran els partits que decidiran els campions estatals de les diferents categories formatives. El president de la Unió Esportiva Handbol Calella, Andrés García, ha destacat la importància que té per al municipi poder acollir una competició d'aquestes dimensions.
8: Estem molt il·lusionats amb aquest projecte i portar-ho a Calella, perquè és un esdeveniment que aportarà a moltes persones, potser estem parlant de la mobilitat de més de 2.000 persones, i es farà aquí a la platja de Calella, i bueno, estem com a club molt orgullosos de poder portar-ho aquí. És un torneig que de fet organitza la Federació Espanyola juntament amb la Federació Catalana, i l'Ajuntament de Calella aquí ha posat molts de recursos i moltes per poder tirar endavant a tot això.
7: L'arribada del campionat reforça, a més, la vinculació de Calella amb l'handbol català, tot i que García assenyala que el torneig no està directament relacionat amb la distinció de la ciutat com a ciutat de l'handbol català, considera que aquest reconeixement ha contribuït a posicionar el municipi com a una seu atractiva per a grans esdeveniments esportius. La competició reunirà alguns dels millors talents joves de l'handbol platja estatal. Les diferents seleccions autonòmiques buscaran repetir o millorar els resultats obtinguts a l'edició de l'any passat, celebrada a la Manga del Mar Menor, a Múrcia, on Andalusia va ser una de les grans protagonistes del torneig.
1: Moment de fer un cop d'ull al cel amb la previsió meteorològica. Avui dijous es mantindrà el temps estable i assolellat a tota la comarca. No s'esperen, de fet, precipitacions. Mar arrissada amb àrees de marejol. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes pujaran i aniran dels 34 als 38 graus. De cara a demà divendres, tot continuarà igual. El sol tornarà a ser el protagonista de la situació meteorològica, tot i que amb alguns núvols alts i mitjans poc importants. De fet, tampoc s'esperen precipitacions. Vents fluixos, força 2 a 3, de component sud-oest, mar en estat de marejol, a tota la costa de la comarca. Les temperatures mínimes es mantindran sense canvis importants i aniran dels 21 als 25 graus, mentre que les màximes baixaran lleugerament i oscilaran entre els 33 i els 36 graus de temperatura. Això pel que fa a la previsió del temps. Nosaltres ara farem una petita pausa de 3 minuts i quan tornem, com sempre, us espera el repàs diari a les xarxes socials i diferents seccions que avui tindrem a l'Ona Maresme. No marxeu, fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Palafolls.
1: Senzillament som així i ens agrada.
2: Ajuntament de Palafolls.
3: Informació de servei. El servei del Respir.
4: La nostra gent gran i els seus cuidadors tenen a la seva disposició el servei Respir, un servei d'atenció diurna destinat a persones grans amb dependència física i o demència que viuen soles o en el nucli familiar. El servei també vol donar suport a les famílies d'aquestes persones que actuen com a cuidadors. El Respir és com un centre de dia amb menjador, gimnàstica adaptada, teràpia ocupacional, estimulació cognitiva, animació estimulada i servei d'infermeria. Més informació sobre el servei de Respir a l'àrea de serveis socials de l'Ajuntament de Palafolls, al carrer Francesc Macià, número 1, primer pis. Més informació al 93 762 0043
3: o a palafolls.cat.
4: L'Ajuntament al teu servei.
5: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del FEM Palafolls.
6: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
5: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
6: Balla al ritme de tributs a la música disco i bigis o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
5: Del 26 al 28 de juny torna el FEM Palafolls.
7: Quantes vegades t'has assabentat d'una activitat un cop ja ha passat? Volies anar al Carnestoltes i no sabies per on passava. Quan es fan els Tres Tombs? Quins actes es fan durant la Festa Major Petita? Si estàs fart de perdre't el que s'organitza a Palafolls, consulta les activitats a l'agenda mensual que trobaràs al web palafolls.cat o cada dia al No t'ho perdis de Ràdio Palafolls. No deixis escapar-ne ni una. Palafolls és poble de cultura.
8: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
9: Visita el portal radiopalafolls.cat
8: i sigues un més a Ràdio Palafolls.
10: Dia a dia.
11: Ràdio Palafolls.
10: 107.7 FM.
12: La xarxa de comunicació local.
13: Molt bé, doncs ja estem de tornada, passant 4 minuts a 3:45 de la tarda. Moment de repassar les xarxes socials i veure què es diu avui dijous al Maresme. Sergi Ferrer, bona tarda. Què s'explica?
14: Doncs mira, del Maresme, que es tornarà a convertir a la comarca aquest juliol en un escenari de poesia viva amb la 21a edició del Festival Poesia i Més, que se celebrarà de l'1 al 12 de juliol en 8 municipis de la comarca: Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Mataró, Alella i Caldes d'Estrac. Impulsat per la Fundació Palau, el festival proposa una experiència híbrida que va molt més enllà del recital tradicional: lectures, música, performance i propostes escèniques que barregen disciplines i llenguatges artístics en espais singulars a tocar del mar i de l'interior. Amb una cinquantena d'artistes com Albert Serra, Júlia Colom o Maria Arnal, el certamen aposta per unir generacions i mirades creatives sota un mateix fil conductor: la recerca de bellesa i sentit en un temps incert, consolidant el Maresme com un espai cultural de referència a l'estiu.
13: Molt bé, i en clau internacional, què expliquem avui?
14: Doncs males notícies, perquè parlem de dos potents terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 de l'escala Richter, que han sacsejat al nord de Venezuela amb només 39 segons de diferència, provocant almenys 164 morts i prop d'un miler de ferits. Les autoritats adverteixen que el balanç podria augmentar considerablement perquè encara hi ha moltes persones atrapades sota la runa. La zona més afectada és l'estat costaner de La Guaira, on s'han ensorrat desenes d'edificis i milers de persones han passat la nit al carrer per por de noves rèpliques. També s'han registrat danys importants a Caracas i en altres estats del país, mentre els equips d'emergència continuen buscant supervivents. La presidenta interina, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència davant una situació que ha qualificat de veritable tragèdia. Les comunicacions estan afectades en diverses zones i moltes famílies continuen sense poder contactar amb els seus éssers estimats, fet que incrementa la preocupació pel nombre de desapareguts.
13: I el tema curiós del dia, Sergi.
14: Doncs un tuit viral a la xarxa social X ha reobert el debat sobre els horaris laborals després que un usuari qüestionés que treballar de 7 a 3 de la tarda es consideri un bon horari. En el missatge assegurava que li sembla excessiu haver-se de llevar cap a les 5 o 6 del matí cada dia per anar a treballar. I això ha generat milers d'interaccions i respostes en pocs dies. El debat s'ha polaritzat ràpidament. Una part dels usuaris defensa que la jornada intensiva del matí és la millor opció perquè permet acabar aviat i tenir tota la tarda lliure, cosa que facilita la conciliació i l'organització personal. En canvi, altres veus critiquen aquest model perquè consideren que començar tan d'hora també té un impacte negatiu en el descans i el rendiment, i apunten que els horaris de tarda o la jornada partida poden ser més suportables segons el tipus de persona i feina. La discussió ha derivat en un debat més ampli sobre la cultura laboral i la conciliació, especialment en països on els horaris són més rígids o es concentren moltes hores seguides de feina. Alguns usuaris també han comparat diferents models europeus, destacant que no existeix un horari ideal universal i que factors com el ritme de vida, el transport o les responsabilitats familiars influeixen molt en la percepció de cada jornada laboral.
13: Perfecte. Sergi, doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Molt bé, què estem preguntant avui a l'Ona Maresma?
14: Doncs relacionat amb aquest tuit curiós, ja que hi ha hagut debat a X, també volem que hi hagi debat a l'Ona Maresma. Preguntem quin és, per vosaltres, el millor horari laboral, amb tres opcions: el matí, la tarda i horari partit.
13: Molt bé, en el teu cas, Sergi, què consideres que és millor, que el matí, la tarda, partit?
14: Jo els he experimentat tots, Gemma, t'ho he de dir, o sigui que sóc l'ideal per parlar. Jo crec que el millor horari per mi és el matí, així tens la tarda lliure.
13: Abans, en el tema curiós del dia, no?, explicaves que aquest usuari a X s'ha fet viral perquè deia que, clar, que quin sentit té, no?, llevar-se a les 5 del matí per entrar a treballar a les 7, i que hi ha gent que està a favor d'aquest horari de matí intensiu perquè tens tota la tarda lliure. Depèn, perquè si no vas a dormir d'hora, estàs tota la tarda fent la migdiada.
14: Exacte. Bueno, i al revés, no? Si treballes a la tarda, tens tot el matí lliure, sí, t'aixeques aviat, esclar.
13: Clar. Tot és, al final, organitzar-se, eh?
14: Exacte.
13: Tenir uns bons hàbits i una bona rutina. I bé, doncs adaptar-se a l'horari que et toca, no?
14: Sí, en el teu cas, Gemma, no sé quina és la teva tria.
13: Doncs mira, ni matí ni tarda, et diria que migdia. De fet, l'horari que fem aquí a l'Ona és per mi és un molt bon horari.
14: Pensava que anaves a dir partit, eh?
13: No, partint no, vale. O sigui, entrar cap a les 10, 11 o 12 del migdia i sortir a les 5 o a les 6 de la tarda.
0: Companys, perdoneu, hola.
14: Sí, digues.
0: Si ho puc interrompre, que també una altra opció d'horari és el nocturn, que no sé si la pregunta ho planteja, però l'horari nocturn també per a algunes persones és una opció, i a més, com a ningú li agrada l'horari nocturn, hi ha moltes feines que ofereixen aquest horari, per si algú està buscant feina, pues pot treballar de nit, doncs és una opció.
15: Ostres,
13: i de fet
15: costa molt, treballar de nit, adaptar-se a treballar de nit, uf, és com que va contra rellotge.
0: Jo ho he fet i és com una mica la vida d'un vampir, eh? Tot i que, bueno, t'acabes adaptant, però és veritat que jo crec que considero que és un horari que has de fer si vols guanyar molts calés en poc temps, rotllo una feina així temporal d'estiu o una feina així que no et suposi que no duri gaire, doncs està bé per guanyar més calés, perquè t'agraden més.
13: Per exemple. Sí, molt bé. Opció. Doncs companys, gràcies a tots. Aquí una estona farem el repàs a la pregunta i doncs seguirem parlant d'aquesta qüestió. Fins ara.
14: Fins ara.

0: Com que s'acosta el cap de setmana, ara volem doncs parlar i descobrir quines activitats podeu fer aquest cap de setmana al Maresme, i ho farem començant per Malgrat de Mar. Javi, bona tarda.
1: Bona tarda, Gemma.
0: Explica'ns.
1: Sí, ja us ho comentàvem al principi, eh? I de fet ja aprofitem l'ona també perquè des de la nostra emissora, no malgrat, puguem fer una mica d'autobombo, eh? Però si us interessa el debat i els actes reivindicatius, de fet us proposem participar en aquesta taula rodona que organitza l'Ajuntament i aquesta casa, ona malgrat. De fet, aquesta taula entra dins del programa d'actes de Malgrat amb l'Orgull per commemorar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ. Serà a partir de 17:45 de la tarda al Centre Cultural, i després hi haurà una acció teatral, per si us voleu quedar, també al Centre Cultural, a càrrec del Teatre dels Records, a partir de les 7 de la tarda. I bé, si us agrada, doncs bé, debatre sobre el tema de la igualtat, parlar una mica sobre els drets de les persones LGTBIQ, pues mira, ja podeu, esteu tots convidats a anar al Centre Cultural i gaudir d'aquesta taula rodona.
0: Perfecte, doncs ens apuntem a aquesta proposta, en aquest cas a Malgrat de Mar. Anem doncs no gaire lluny, a Palafolls. Jordi Pratsavalls, què podem fer?
2: Doncs mira, Gemma, permetem que insisteixi, però és que aquí a Palafolls aquest cap de setmana és quan donem la benvinguda a l'estiu, fugim d'onades de calor, no ens espanta res, i gaudim de la festa, una de les primeres festes a l'estiu aquí al nostre municipi. Parlo, òbviament, també ho hem fet dins l'espai informatiu del FEM Palafolls, que entre el 26 i el 28 de juny unirà doncs espais de concerts, gastronomia i també de moda aquí al nostre municipi. Tot plegat començarà demà divendres, dia 26 de juny, al Parc de les Esplanes, on es centrarà sobretot el tema del village, és a dir, diferents casetes de restauradors locals que podran oferir sopars i també beguda doncs a partir d'aquesta hora, i on es centraran els concerts. Però abans, a partir de les 7 de la tarda, tindrem desfilada de moda a càrrec de la Fundació El Molí d'en Puigverd, amb la col·laboració especial de l'Escola de Música i Dansa de Palafolls. Això vol dir que tindrem música i també espectacles de dansa en directe mentre veiem aquesta desfilada que es farà a la gespa del casal d'avis. A la nit tornem cap al Parc de les Esplanes perquè hi haurà el primer dels concerts. Serà a les 10 del vespre el concert amb The Giz, aquest tribut a la música disco, i després a partir de mitjanit sessió de DJ amb el DJ local Mario Otero. El dissabte entre les 10 del matí i 7:45 del vespre és el torn del Fora Stocks, n'hem parlat com dèiem a l'informatiu, a càrrec de la Fundació El Molí d'en Puigverd, al Teatre de Palafolls. A 7:15 tornarà a obrir el village al Parc de les Esplanes per deixar pas a les 10 del vespre al concert de The Covers, i a partir de mitjanit la sessió amb DJ Jolí. I el diumenge, per si no en teniu prou, encara hi ha més propostes. Tornarà a obrir el village, sí, i a partir de les 8 del vespre, per això que aquest diumenge i molts hem de treballar el dilluns, hi haurà vesprets amb Ricky Fargas al Parc de les Esplanes.
0: Molt bé, Jordi, doncs una proposta ben interessant que tindrà lloc tot el cap de setmana a Palafolls. A Calella, què hi podem fer? Sergi Ferrer.
3: Doncs mira, de la mateixa manera que acaba de dir el nostre company Jordi, que donen la benvinguda des de Palafolls a l'estiu, a Calella també donem la benvinguda aquest dissabte, perquè el cel doncs de Calella, de la nostra ciutat, es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar doncs aquest solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit, pel dissabte, una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un xou de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera. Les activitats començaran a les 8 del vespre i s'han pensat per oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants de fora.
0: Perfecte, i acabarem a Sant Vicenç de Montal amb en Martí. Martí, què ens proposes des de Sant Vicenç, Llavaneres o Caldetes?
4: Doncs aquí des de Sant Vicenç tindrem el dissabte l'activitat anomenada Encén l'Estiu, una proposta lúdica i participativa que, a la línia del que diuen els meus companys, Sant Vicenç de Montal també es vol sumar a la benvinguda a l'estiu i oferir espais de trobada i diversió per al jovent del municipi i per als no tan joves també, si volen animar. La jornada tindrà lloc, com he dit, el dissabte a la zona esportiva de l'avinguda Toni Sors, i inclourà diverses activitats distribuïdes al llarg del dia. Bàsicament, estaran distribuïdes en tres blocs. El primer de tot s'anomenarà Splash, que hi haurà activitats aquàtiques i atraccions relacionades amb l'aigua. d'aigua per refrescar-nos una miqueta, de 11:15 del matí a 2:45 del migdia. Després, a la tarda, de 7:15 a 9:15 del vespre, tindrem la festa Holi, que per qui no sàpiga el que és aquestes festes que s'estan posant de moda, que la temàtica és els colors i hi ha com no sé molt bé com dir-ho, com fums de colors, com samarretes de colors, com, bueno, bàsicament aneu-hi i ho veureu en primera persona, que valdrà molt la pena. I després, per tancar el dia, tenim la Moon Party de 10:45 del vespre a 1:15 de la nit, que bàsicament és una festa on hi haurà DJ, música i bona companyia. Així que això és tot, Gemma. No sé què t'ha semblat.
0: M'ha semblat fantàstic. Diferents propostes aquest cap de setmana a diferents pobles de la comarca del Maresme que se centren en donar la benvinguda a l'estiu. Companys, gràcies. Ara hi tornem. Fins ara.
2: Fins ara.
1: Adéu. Fins ara.

0: Vinga, som-hi, moment de les efemèrides del tal dia com avui, amb en Martí Capçada. Martí, bona tarda.
1: Bona tarda de nou.
0: A veure, avui qui fa anys? Quines persones famoses fan anys i podem felicitar?
1: Doncs avui, Gemma, que recordem per aquells despistats, som a 25 de juny i és l'aniversari de l'actriu espanyola Imma Cuesta, coneguda pels seus papers a sèries com Àguila Roja, entre d'altres coses, ja que té una llarga trajectòria. També és l'aniversari de l'actriu Emma Suárez, de l'extenista professional català Albert Costa i d'una cantant que crec que a tu, Gemma, t'agrada molt, que és la Chenoa.
0: M'agrada alguna cançó, però t'haig de dir que, o sigui, la Chenoa m'agrada, però de fet el que em sorprèn és que fa 51 anys i està esplèndida.
1: Sí, molt, molt ben portats, la veritat. Ostres, doncs, quin bajón, pensar que t'agradava. Bé, ens hem vist avui al matí aquí a Sant Vicenç i de fet m'has dit, avui és l'aniversari de la Chenoa, i he pensat, bé, serà que és molt fan de la Chenoa?
0: No, és perquè com que he escoltat a la ràdio que era el seu aniversari, doncs he pensat, mira, per la secció que tenim després ens anirà bé tenir-ho en compte.
1: Ha anat bé,
0: eh?
1: Li enviem aquí una abraçada des de l'Ona Maresma, que segur que ens està escoltant.
0: Seguríssim. Què més? Avui és el Dia Mundial o Internacional de quins temes?
1: Doncs d'una cosa que jo no sabia el que era, i és el Dia Mundial del Vitiligen, que és una anomalia pigmentària de la pell de caràcter hereditari que provoca la pèrdua de la pigmentació.
0: De fet, això és el que li passava, segons el que es diu, a Michael Jackson, que tenia aquesta malaltia.
2: Correcte.
0: Sí, oi? Hi ha moltes imatges sí. que circulen per xarxes que tenia com taques blanques, però el Carles Soler, que el tenim avui al control tècnic, em fa que no amb el cap i no sé per què.
2: No, és correcte, eh?
0: Sí? Bé, en qualsevol cas, avui és el Dia Mundial d'aquesta malaltia de la pell que provoca aquestes taques blanques, no? I que al final, doncs bé, en Michael Jackson el que va fer per fer via és fer-se blanc del tot. Més coses, tal dia com avui, què més passava?
1: Per fer via. Doncs Gemma, tal dia com avui, l'any 1852, va néixer el català Antoni Gaudí, l'arquitecte representant de l'estil modernista i autor de la Sagrada Família, la Pedrera o la Casa Batlló. Malauradament va morir atropellat per un tramvia a la Gran Via de les Corts Catalanes l'any 1926, que de fet recentment es va celebrar el seu centenari amb la visita del Papa de Roma.
0: Molt bé, és que m'ha fet gràcia això que m'has dit d'en Michael Jackson, Martí. Més coses, avui també qui naixia?
1: Doncs avui naixia, però l'any 1963, George Michael, icona del pop britànic, tant en solitari com en el duo Wham. És conegut pels temes musicals com Careless Whisper o Last Christmas. Escoltarem justament Careless Whisper, ja que si una cosa fa reconeixible aquesta cançó des del primer segon és el seu famós solo de saxo, interpretat per Steve Gregory. George Michael era extremadament perfeccionista i es diu que va rebutjar fins a 10 saxofonistes diferents abans de trobar el so exacte i sensual que tenia al cap. La cançó parla d'un desamor provocat per la infidelitat i el penediment. Curiosament, George Michael va admetre anys més tard que la lletra es basava en una afera adolescent que va tenir quan sortia amb una noia anomenada Jane. Així que, Gemma, l'escoltem de fons, la cançó Careless Whisper.

0: Quina cançó que ens has portat avui, Martí, una cançó, doncs, molt xula. De fet, no sé, si escoltessis aquesta cançó, quin escenari et ve al cap?
1: Doncs mira, recordo que en un tal dia com avui anterior vaig dir que no m'agradava la música en cites o en quedades, però aquesta poder sí que
0: Martí,
1: seria bastant ador.
0: Martí, tenim a imaginar-te l'escena, va, pugem música. Aquest recorda.
1: És que saps què passa? Que crec que és tan famosa aquesta, bueno, aquest saxofon com hem parlat ja precisament d'àmbit sensual, que crec que ho exageraria massa i es tornaria una situació incòmoda. Al final no sé què opines tu.
0: Jo, a veure, Martí, volia que diguessis que et recorda un striptease.
1: Ah, home, no sé, jo no, no n'he estat jo a cap striptease.
0: Però és la típica música d'striptease, sí, aquesta,
1: sí,
0: no?
1: Una mica, sí, sí que la veritat és que enganxa bastant. Mira, Gemma, ara el nostre company de Calella, que sempre està al lloro, ens ha dit la curiositat de que avui, 25 de juny, també és el dia que va morir Michael Jackson, que hem parlat de que tenia aquest problema, bueno, no sé si és un problema o com s'anomena, però parlem del vitiligen i es veu que va ser el dia de la seva mort també, que va ser un dia o una de les morts més famoses, et diria, de les últimes dècades, seguríssim.
0: Saps qui diu que encara és viu? Hi ha gent... Hi ha gent que diu que encara és viu amb aquell, sí, Jackson, que bé que no va morir. Diuen que el dia de la seva mort i del seu enterrament hi havia dos vehicles i que un va anar a l'aeroport i que un altre va anar al cementiri. Vaja, hi ha moltes teories.
1: Sí, sempre aquestes morts sempre van acompanyades de teories conspiranoiques, eh? També em sona que es diu d'Elvis Presley, de molts cantants. No sé si tenim el nostre company, en Sergi, i ens vol fer alguna aportació.
0: Que ens il·lumini.
2: Mira, de fet, els Beatles van publicar un àlbum que es diu Strawberry Fields Forever, que la portada és molt curiosa, segurament l'haureu vist tots, que surten amb moltes persones famoses i surten els quatre Beatles vestits d'una manera extravagant. De fet, era l'època de la Índia, de les drogues més psicodèlica dels Beatles, i es veu que en allà hi ha, diu la gent, que hi ha missatges subliminals de la mort, doncs, de John Lennon també, i de Paul McCartney fins i tot. Diuen que Paul McCartney en realitat està mort i el que està viu és un doble. Bueno, jo no hi crec, però el que la gent cregui, doncs endavant.
1: Creieu que hi ha algun, perquè clar, d'això se'n diu de moltíssims personatges que ja estan vius, jo tampoc hi crec, com en Sergi, crec que són teories, però creieu que n'hi ha un poder que sí que és veritat que està viu? Ja no dic tots, perquè jo tampoc hi crec, però no sé, algun així que sí que hagi fingit la seva mort o no, o no hi creiem?
2: No,
0: difícil saber-ho, és complicat,
1: eh?
0: És que és difícil, és que clar, home, a mi no em sorprendria, eh? Perquè com estan les coses, possible pot ser, clar, que ho sàpigues, doncs és diferent, no? Però no ho sé, si algun dia ens enterem ja en farem una notícia.
1: Ah, sí, això segur. Sí.
0: Doncs companys, amb aquesta música, Martí, que sé que t'encanta, arribarem al punt de 57. Fins ara.
1: Fins ara.

0: escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Anota-t'ho a l'agenda. El telèfon del cap de salut de Palafolls és el 93 762 04 53. 93 762 04 53. Tingues sempre a mà els telèfons d'interès. També els trobaràs a radiopalafolls.cat.
2: La teva mascota ja està xipada i censada? Els propietaris de gats i gossos estan obligats a tenir-los xipats i censats. És una mesura de seguretat per a tu i les teves mascotes. Si ja tens l'animal de companyia xipat, demana el cens gratuït a l'Ajuntament. T'evitaràs ensurts en cas de pèrdua de l'animal i sancions en cas de no complir amb la normativa. Informa't a palafolls.cat.
3: Han estat un munt de dies. Feina, rutina, l'hivern s'ha fet molt llarg. Les hores, els minuts, els segons...
4: I ara vull estar amb tu.
5: Això s'ha acabat. El proper dilluns nosaltres ens posem la gorra. Gaudeix d'un munt de premis i moltes sorpreses passant l'estiu a Ràdio Palafolls amb la millor selecció musical. Per gaudir d'un estiu totalment de gorra, sintonitza el 107.7 o radiopalafolls.cat.
6: Vols saber el que passa a Palafolls d'una manera àgil, ràpida, immediata i veraç?
7: Apunta't al canal de WhatsApp de Ràdio Palafolls.
6: Clica a l'enllaç que trobaràs a radiopalafolls.cat o busca Ràdio Palafolls a l'apartat de canals de l'APP.
7: Sigues el primer a saber què passa al municipi.
6: Un servei dels serveis informatius de Ràdio Palafolls.
8: Ja has mirat avui el nostre web? Ja ets amic del Facebook? Ets un dels nostres seguidors de Twitter? Vols tenir els titulars informatius al teu web?
9: Visita el portal radiopalafolls.cat
8: i sigues un mes a Ràdio Palafolls.
10: Ràdio Palafolls.
11: Ràdio Palafolls.
12: Cada dia més a prop.
13: Més a prop.

0: obertes les inscripcions per les extraescolars comunitàries fins al 10 de juliol. És obert el període d'inscripció per les extraescolars comunitàries del curs vinent. Es tracta d'un projecte consolidat ja al nostre municipi que neix de la col·laboració entre les AFA de les escoles de les Ferreries i Masprats amb el suport de l'Ajuntament i que permet oferir una programació conjunta molt més àmplia i diversa per a tots els infants del nostre municipi. L'oferta d'enguany incorpora propostes per a totes les edats i interessos. En l'àmbit esportiu hi trobarem activitats com el bàsquet, el futbol, karate, taekwondo o patinatge. També hi ha espai per l'aprenentatge d'idiomes o les disciplines culturals amb cursos d'anglès adaptats a diferents nivells, francès, teatre i escacs. A més, els infants podran participar en activitats creatives i de benestar com cuina freda, danses urbanes, ioga, art creatiu o el conegut com a psicofunky. Mari Parra és la tècnica d'educació de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Totes dues AFAs han treballat de valent i l'oferta d'activitats extraescolars per al curs vinent és molt àmplia. Continuen havent-hi activitats que han funcionat molt bé aquests cursos anteriors, activitats esportives, de llengües, relacionades amb la cultura, etc. I s'amplien a d'altres activitats que pensen i que pensem que poden donar resposta a les necessitats de tots els alumnes de les escoles del municipi de Palafolls.
0: Són les AFA les que contacten amb les entitats locals per construir aquesta completa oferta d'extraescolars i compten amb l'ajuda de l'Ajuntament per articular l'oferta i també oferir espais i professionals. Un dels aspectes més destacats del projecte és el seu funcionament comunitari. Totes les activitats començaran a 4:45, coincidint amb la finalització de la jornada escolar. A més, s'ofereix servei de trasllat acompanyat entre les dues escoles, de manera que qualsevol infant pot participar en l'activitat que prefereixi, independentment del centre on estudiï. Per consultar tota l'oferta o conèixer els horaris o formalitzar també la inscripció, les famílies poden accedir als portals webs tant de l'Escola de Ferreries com també de Masprats, on trobaran els formularis i tots els detalls de la programació aquest nou curs d'extraescolars comunitàries.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Recorrem la comarca de nord a sud i de mar a muntanya. Som Ona Maresma.
1: Passen 3 minuts a les 4 de la tarda, moment de remenar entre els arxius de la comarca, amb en Jordi Prats avall. Jordi, bona tarda, què ens expliques avui?
2: Bona tarda de nou, Gemma. Doncs avui l'hemeroteca ve més cultural que mai. Ens situem a Arenys de Munt, però un 25 de juny de l'any 93. Aquest municipi organitzava la primera trobada de puntaires del Maresme, tradició que de fet s'ha anat mantenint. Aquell diumenge, 200 puntaires de diverses poblacions del Maresme participaven d'aquesta trobada comarcal que es va fer a la plaça de l'Església d'Arenys de Munt. Les participants van fer durant més de 2 hores una demostració de la seva habilitat i van confeccionar una àmplia diversitat de mostres de puntes de coixí. La trobada la va organitzar l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, que aquell 1993 estava integrada per 125 dones del poble, poca broma. Aquella primera trobada comarcal de puntaires del Maresme va començar a les 11 del matí i es va acabar 2 hores i mitja més tard. En total, segons fonts de l'organització, l'Associació de Puntaires d'Arenys de Munt, doncs hi van participar 200 puntaires de la majoria de municipis del Maresme, sobretot de Calella, de Malgrat de Mar, Argentona, Sant Andreu de Llavaneres i Arenys de Munt. Les puntaires es van col·locar en les cadires que hi havia al voltant de la plaça i van estar durant més de 2 hores confeccionant les diferents mostres de puntes. Un nombrós públic va anar desfilant durant tot el matí per veure doncs, com les elaboraven. Segons Xavier Uller, que era el president de l'Associació de Puntaires d'Arenys de

0: Molt bé, doncs com cada setmana, cada dijous, descobrim les últimes tendències, també aprenem a treure més partit del nostre armari i resolem diferents dubtes sobre estil. Ho fem de la mà de la nostra experta en moda, la Judit Jiménez, a qui ja tenim amb nosaltres. Judit, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Avui, Judit, farem una secció una mica diferent. Jo et proposaré diferents escenaris, diferents situacions i et demanaré que em recreïs un look complet. Què et sembla? Crec que hem perdut a la Judit, de seguida intentem recuperar-la. Us expliquem una mica el funcionament de la secció d'avui. Parlarem de diferents escenaris, diferents situacions i, doncs bé, la nostra experta en moda, la Judit, serà la persona que recreï aquest look. Judit, bona tarda.
1: Hola, que no sé què ha passat, perdoneu, eh?
0: Tranquil·la, tranquil·la. Et comentava que avui farem una secció diferent, que et proposaré diferents escenaris, diferents situacions que ens podem trobar a la vida i et demanaré que em recreïs un look complet.
1: Vale.
0: Perfecte, no? Va, doncs mira,
1: sí.
0: Comencem amb la primera situació. Tenim una primera cita a la platja, però després tenim també un sopar amb aquella persona. Quin look ens proposes? Pots fer de noi o de noia, eh? Que el que tu et vingui de gust, pots anar canviant.
1: Bueno, faré primer de... Però, si anem a la platja, hem quedat a la platja, doncs anirem amb... Jo proposaria un look que sigui... o sigui, el podem canviar, el que sigui canviar-lo seria amb un... el biquini a sota. Estic pensant, perquè tinc dos looks diferents. Si ens quedem a sopar al Chiri, doncs mira... un short texà amb el biquini i llavors amb una camisola a sobre, així d'aquestes vaporoses, saps?
0: Uh-huh.
1: Que això tu pots posar amb el o sigui, per anar cap a la platja pots anar vestir així, després el pots seguir portant a la nit perquè te'l portes una miqueta més i et pentines una miqueta maquillatge i ja queda bé amb algun complement. Però també estava pensant en els vestits playeros, que són molt xulos, aquests que hi ha que són tipus monos amples, així pots anar a la platja al matí vestida amb les xancletes i això, i després aquest mateix look, si te'n vas a un bar o un restaurant, fas un recollidet i et poses una sandàlia una miqueta més arreglada i un bolset de mà i ja vas arreglada també,
0: doncs sí. bona proposta.
1: Sí. Uh-huh.
0: Un altre escenari, som-hi, casament a les 12 del migdia amb 38 graus, plena onada de calor.
1: Tothom en biquini. No.
0: Seria casament seva, nudista.
1: Ja. Vinga, fora complexes. Com és normalització de los cuerpos. Sí, no, la veritat és que és una vaina quan toca un... Mira, sobretot triar un color que no sigui molt fosc, perquè si suem, un color que si suem no es marqui la suor ni rotllanes, evidentment. Jo optaria, si és a les 12 del migdia, que podem anar amb una roba a mitja cama, no cal que vagis llarga fins a baix. Doncs bé, un vestidet així de tirantets finet, que no sigui molt arrapat, que sigui evasé, així que havia agafat de dalt de pit, així com que caigui, tipus lencero, saps? Però que tingui caigudeta, que així és més fresquet, amb un gènere que no sigui molt, que no tingui molta elastina, que sigui més ben aviat vaporós, lli, o tipus algú que no ens agobi, per això serà horrible. I això sí, sobretot mirar molt el tema dels complements, no posar-nos doncs algú agafat al coll molt agobiant, perquè clar, fa molta calor, o sigui, cosetes molt fines. Però un vestit, sí, i això sobretot triar, mirar el color, un color doncs que no marqui. Si et poses algú, classifiques un blau elèctric o així, bé, un blau elèctric és un bon color, un blau plain d'aquest azafata, un color teula. Sí, perquè el rosa, pel que ens deien l'altre dia, és molt xulo, però segons com sigui el vestit et marcarà tota la rotllana de la xella i tot això, sabeu?
0: Clar, depèn del color, doncs es veu més si suem. Una entrevista de feina en una empresa molt moderna.
1: D'acord, doncs llavors no has d'anar gens, o sigui, no has d'anar com s'espera que aniràs, que s'espera que aniràs modern ni molt conservador, has de trobar un punt mig, que siguis com ets tu. En cas de noi, doncs mira, si és una empresa moderna, jo li posaria uns pantalons tipus xinos, d'aquests que van més curtets de turmell, amb la seva sabata que porta.

0: sortir de treball, que normalment són tipus més desarreglades, que no són tipus sabata formal de pell de, saps? O una sneaker així lligadeta que sigui més de vestir, saps? Tipus Múnich o una cosa d'aquestes, o una esveja o una cosa d'aquestes, bueno, doncs poden anar o amb camisa així amb la màniga. Jo sempre la camisa sempre dic que a mi les camises de màniga curta no m'agraden, eh? Llavors sempre dic camisa, de, per exemple, d'allí, arremangadeta, una miqueta tres voltes a mitja màniga per baix, saps?
1: Sí.
0: Però ben fet, la màniga ben feta, i amb això vas amb un look bastant modernet sense passar-te, perquè tampoc aniràs amb una camiseta, saps?
1: Clar, clar.
0: Has d'anar una miqueta arregladet, però i sempre fer servir els colors de la confiança, el color blau.
1: Molt bé.
0: Amb tons blaus, el blau dona molta confiança.
1: Perfecte. Una altra situació. Et truca una amiga i et diu que en una hora marxeu a Eivissa. Què et poses?
0: Toma, això mola molt, eh? I què et poses, no que t'emportes, eh?
1: Clar, que en aquell moment, per anar a Eivissa i doncs, justament a baixar de l'avió, ja per anar a fer de tot allà, què ens podem posar?
0: Buah, pues venga, a sota el biquini, això, per descomptat, perquè segur que acabarà en algun moment, o tornant de festa o el que sigui, acabarem banyant-nos. El biquini a sota, que sigui xulo ja, que sigui un d'aquests que pot semblar un bustier o que pot semblar una part de sostén maco, que es pugui veure, pues jo tiraria pels vestits, eh?
1: Uh-huh.
0: Un vestit així, o un vestit o un pantaló curt que sigui molt xulo, estramadet, saps? Amb un top de tirants ben xulo i rotllo a dar-lo tot. És que clar, jo em dius això a Eivissa i ara, i que em truquen ara, i no, em quedaria com cortocircuitando, eh? Perquè hi ha molts estils que et pots posar. Pots anar més boho, que és el que a mi m'agrada molt, que és el rotllo així amb vestits llargs, vaporosos, tipus la roba de la Sara Carbonero, saps? De la Slow Love, que és superxula, la col·lecció que tenen.
1: Uh-huh.
0: Doncs jo crec que així.
1: Molt bé.
0: O sigui, un vestidet tipus de crochet, saps?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Amb el biquini a sota.
1: Perfecte. Una altra. Trobada amb l'ex després de 2 anys. Important, eh? Aquesta situació, perquè el vestit ha de ser el vestit aquell que diuen de venjança, no? Revenge.
0: El vestit. Ha de ser el vestit.
1: Clar.
0: Normalment, si has acabat bé amb aquesta persona, si és un ex d'aquells que dius merda, coincides amb un casament, doncs, anar algú que t'afavoreixi tant i que et sentis tan guapa
1: que s'arrepenteixi.
0: I tan empoderada que s'arrepenteixi ell. Tu ja estàs bé, saps? Ah. O sigui, és que jo penso que has d'anar amb el que tu et sentis millor, en aquest cas. No perquè ensenyis més, li donarà més ràbia o li farà més... És que tu et sentis segura de tu mateixa perquè portes aquella roba. O sigui, el que cadascuna ens doni aquesta sensació, saps?
1: Clar. Un creuer pel Mediterrani, com seria, doncs, el primer look, doncs, per gaudir d'aquestes vacances?
0: Buah, tio, en plan, m'ho vull cantar a Baneres. No, és broma. Sí, rotllo així, rotllo molt... rotllo, és que a mi el color per estiu, i més sempre quan veig barcos i veig creuers, m'imagino amb roba de lli blanc, saps?
1: Uh-huh.
0: Un vestidet de tirants o una camisola amb un pantaló curt i un top de tirantets amb el biquini sota, amb les xancletes, amb les sandàlies per allà per la terrassa del vaixell. I no, la coberta es diu, no? La coberta del vaixell, la coberta,
1: sí.
0: De la terrassa, no queda massa bé.
1: Clar.
0: I la veritat és que jo crec que és això, perquè després sí que allà hauríem de portar més looks, perquè allà sí que hi ha el look de la piscina, el look de la tarda, el look del cine i el look de la cena del capitán, no?
1: Sí, sí.
0: Hi ha moltes coses, vull dir que... Però així, còmode i que sigui bonic, saps?
1: Molt
0: que es vegi
1: bé.
0: Sofisticat.
1: Un altre, sopar amb els sogres per primera vegada.
0: Aquí sí que ens hem de posar molt recatadites, perquè si realment moltes de nosaltres fossin com som a la primera vegada, s'espanten tots. No, normalment buscar un punt mig, és com lo de l'entrevista de feina en una empresa moderna, no?
1: Clar.
0: No voler donar la impressió de ser la jove perfecta, o sigui, has de ser com ets tu, dintre els teus límits i ja està, i vestir-te còmode.
1: Per tant, ens hem de vestir, eh? Com en una entrevista de feina, també, sí, pel sopar.
0: Jo, quan ara en aquest cas ja no m'ha passat perquè la meva sogra pobreta és molt gran, i ella em troba estupenda sempre que em veu, tot li agrada el que porto, pobra. Sempre em troba tan guapa, però perquè no és molt gran. Però sí, quan havia sigut més jovenet, allò que anaves a casa de la parella o el que sigui, supernerviosa.
1: Yeah.
0: Supernerviosa i arreglada com si anés en la que te n'anaves de boda, quasi. No tant, però...
1: No, clar, al final, la primera imatge, no, que algú s'emporta de nosaltres, ens agradi o no ens agradi, és el físic, la roba...
0: Malauradament és això, la primera impressió és la que quan et veuen, fum, després tu la pots canviar, eh? Si veus, clar, un dia te pot conèixer, pobre, que estàs en un mal dia, que t'ha passat alguna cosa, t'ha passat un cotxe, t'has esquitxat un vessal d'aigua, t'han pringat de dalt a baix i et trobes a la dona, a la mare del teu nòvio.
1: Clar. Molt bé.
0: No vas així per la vida, però és el que hi ha.
1: Doncs, Judit, aquestes eren les situacions que t'havíem preparat per avui.
0: He aprovat.
1: I tant, ens has creat una de looks increïbles i amb una agilitat i una rapidesa que quedem parats.
0: Molt bé.
1: Doncs, Judit, guapa, gràcies per tot. Ens truquem la setmana que ve.
0: Molt bé, un petó, adeu.

0: Parla amb la Judit Jiménez, la nostra experta en moda, i seguim amb més entrevistes. Blind Mice Space col·labora amb la Creu Roja de l'Alt Maresme per donar suport al sorteig d'or de l'entitat que se celebra el 23 de juliol a Granada i que repartirà un premi de 3 milions d'euros. En parlem amb més detall des de Malgrat amb en Lluís Ferrer i Toni Cardó, que són tècnic de la Creu Roja i també de Blind Mice Space.
1: Bé, l'empresa Blind Mice Escape, especialitzada en Escape Towns, ha posat en marxa una col·laboració amb la Creu Roja, que bé, una campanya ben curiosa sota el lema Escapa i guanya. Les persones que participin en algunes de les seves experiències optaran a un sorteig amb un premi milionari. Per parlar-ne amb més detall, avui ens acompanya un dels responsables de Blind Mice Escape, en Lluís Ferrer, i també el tècnic de la Creu Roja de l'Alt Maresme, en Toni Cardó. Benvinguts.
2: Merci.
3: Hola.
1: Bé, en primer lloc, com neix aquest projecte Escapa i guanya? Per què vau decidir des del Blind Mice Escape a participar amb la Creu Roja?
2: Bé, sempre hem fet coses amb Creu Roja, portem anys col·laborant, i bueno, tenim una part que va sortir, de fet l'escape room original que vam fer va ser ja un escape intentant que fos el col·laboració amb Creu Roja, i per tant porta part de la nostra essència, no? Sempre estan en temes solidaris i per tant també que menys que un cop més unir-nos amb ells per tal de portar això endavant.
1: En què consisteix exactament la campanya?
2: La campanya és el sorteig a l'or, que ara en Toni us explicarà ben bé el que és i com funciona. En tot cas, la nostra proposta és que cada persona que vingui a jugar amb nosaltres podrà adquirir de manera gratuïta una butlleta de loteria de sorteig a l'or.
1: Val, doncs Toni, anem amb tu. Explica'ns una mica aquest sorteig, en què consisteix.
4: Bé, estem parlant del sorteig de l'or, vale? És un sorteig que ja porta anys dintre de Creu Roja, és un sorteig a nivell estatal, que al cap i a la fi el que busca és la captació de fons. Totes les activitats que fa Creu Roja, lògicament, doncs tenen un cost, i una de les grans fonts de finançament dins de Creu Roja és aquesta loteria, el sorteig de l'or, al igual que ho són els socis, els serveis privats.
1: O sigui, entenc que és una campanya, no? Un sorteig que d'una banda us serveix per recaptar fons per costejar, diguéssim, el premi, i l'altra banda entenc que per, diguéssim, ajudar la Creu Roja.
4: Per fer totes les accions socials, des d'intervenció social, ocupació, activitats amb gent gran, amb infància, que fa Creu Roja.
1: Quants anys porta en marxa aquest sorteig d'or?
4: No t'ho sé dir, la veritat no t'ho sé dir.
1: Molts anys, ja està establert dins de...
4: Està establert, de la Creu Roja. Sí. Sempre és el juny, és a nivell estatal, el juliol, perdona, el sorteig. Sempre el sorteig es fa des d'alguna ciutat diferent. Aquest any doncs es fa el 23 de juliol a Granada, i es poden consultar tots els premis a la web com qualsevol loteria normalitzada.
1: Val, o sigui, el 23 de juliol podrem saber quins són els números guanyadors. Per obtenir els butllets, o diguéssim, per poder participar, podem fer-ho a través de Blind Mice Escape, però també qui vulgui pugui comprar-se un butllet o els que siguin, com ho pot fer?
4: Qui vulgui, a diferents comerços, a les oficines de Creu Roja, a correus, per internet, es poden aconseguir aquestes butlletes. Sempre pues, jo aconsello ficar sorteig de l'hort a la web i veure els punts de venda més pròxims. Lògicament, el seu seria que vinguin a jugar, que vinguin a passar-s'ho bé, que són tres experiències que té en Lluís i Blind Minds en aquest cas, que són una passada, i doncs és el que dèiem, gràcies a l'empresa tindran aquestes butlletes quan acabin l'experiència, i qui sap què poden guanyar.
1: Que de qui participi a cadascú, a les tres, que ja en parlarem, a les tres experiències que oferiu des de Blind Mice Escape, cadascun dels participants obtindrà una butlleta.
2: Correcte, exacte. Pots reservar per anar, per exemple, a la Segona en Blanes, i cada persona que vagi a jugar a aquest joc doncs tindrà sí o sí una butlleta de loteria gratuïta al final de la partida.
1: Per tant, molt bé. Parlem de que el premi és de fins a 3 milions d'euros. No sé si hi ha més premis o només hi ha aquest. És una mica com la loteria de Nadal, o...
4: I no és tant com la loteria loteria de Nadal, no hi ha Pedrea, però sí que hi ha diferents premis. El primer premi és aquest que de 3 milions d'euros. Sí que n'hi ha d'altres que realment ara mateix no et sé dir l'import.
1: Reintegra no hi ha, no?
4: En aquest cas no.
1: Molt bé. Bé, parlem dels Escape Towns, concretament, que són... Tenim Resacón en Blanes, el Holmes Escuela de Detectives i el rescat de l'avi Sisquet.
2: Correcte, sí.
1: Ens pots parlar una miqueta, per refrescar-nos la memòria, de en què consisteixen cadascun d'aquests Escape Towns?
2: Els tres són Escape Towns, com bé dius, vol dir que són Escape Rooms a l'aire lliure. Per tant, combines aquí el caminar, fer esport, amb el jugar, no? Amb el jugar, en aquest cas, amb proves de lògica, obrint candaus. Jo sempre dic que és el mateix que un Escape Room, però molt més gran a nivell d'escenari. Per tant, doncs, també permet grups molt més grans, permet una dinàmica molt diferent a l'hora de com fer la partida, no? Uh-huh. Portem ja 3 anys tenint-los, crec que es van començar malgrat fa 3 anys, i s'han anat sumant al llarg de la nostra trajectòria aquests dos de Branis també. Ara en tenim 3, estem construint un quart, perquè el quart en principi de moment no participa en el Sorge d'Or, seria ja per estrenar-lo més d'octubre. Uh-huh. I de moment amb aquests 3, doncs, bueno, la gent s'està disfrutant moltíssim, m'està agradant molt, tenim cada setmana doncs, partides noves, i per tant doncs, bueno, és una cosa que som molt contents de tenir-ho, sí.
1: Podem desvelar alguna coseta per diferenciar aquests tres Escape Towns o és millor deixar-ho tot
2: no, secret? No, el Holmes és més també competitiu, estem parlant de grups per tant grans, pot ser grups de 12, no? Dividir-ho entre 6 i 6 per exemple, i es forma el Grat de Mar, per ser la Malgrat de Mar. La idea és que hi ha unes vacants d'una escola de detectius i per tant doncs, el grup que vagi més ràpid serà el grup que podrà aconseguir entrenar aquesta escola. Tenim Resacón en Blanes, que és molt a veure amb la pel·lícula de Resacón en Las Vegas,
1: sí.
2: Òbviament com el seu títol diu, i aquí és que un amic s'ha extraviat la nit de borratxera anterior, s'està a punt de casar i s'ha de trobar abans que hi hagi el casament. És potser el més còmic que tenim, el més humorístic i el que ara mateix té més èxit, no? I llavors tenim el Sisquet, que el Sisquet és el mateix recorregut que Resacón, l'únic que òbviament, doncs, si és un grup més familiar amb nens petits, doncs no podíem fer un Resacón per la temàtica no era l'apropiada, llavors hem fet que és un avi que se'n marxa d'una residència, s'ha de trobar l'avi abans que el jefe de residència vegi que un avi s'ha escapat d'aquest centre, no? I una mica també aquest caire també més humorístic, però orientat més a un públic més familiar i amb un final molt, molt emotiu, molt bonic, que jo crec que és el final més maco que he fet mai en un escape room.
1: Com veieu actualment el desenvolupament d'aquests Escape Towns, tenint en compte també que fa poc us vau també unir amb l'empresa Virus?
2: Sí.
1: I ara com són les expectatives?
2: Bé, amb Virus el que va passar és que és aquell lema de que mucho barca poco hace, no? Llavors Virus ha decidit anar pel seu compte doncs, fent les experiències a Pineda, per exemple, té un nou Escape i nosaltres vam decidir doncs, anar més pel nostre compte. L'únic que sí que col·laborem de manera molt activa i tenim molt bon vincle amb ells. De fet, Antoni mateix és una part importantíssima de Virus ara mateix, i anem doncs, fent col·laboracions vàries. Tenim un escape en comú, això sí, que es diu Letàrgia, que és un escape més de vincle, més de treball socioemocional, de gestió emocional, en aquest cas pensat per estudiants, que això és una cosa que Virus està movent moltíssim ara mateix, i nosaltres anem pel nostre compte amb Escape Towns.
1: Val. Una peculiaritat, com bé dius, de l'Escape Town és que es fa a l'aire lliure, per tant, hi ha un factor, no?, que és una mica, jo diria, l'aleatorietat, no?, o el fet de que com estàs al mateix carrer poden passar coses que potser no estan contemplades, no? Us ha passat alguna vegada això en Escape Town?
2: Sí, clar, s'ha passat mil històries diferents. Sí, és prou hàbil i tens experiència fent escapes com és el nostre cas, que al final ja portem 5 anys o 6 d'història com a productora. Bueno, permets integrar-los dintre del joc, no? Si hi ha una persona que havia preguntat, doncs pots ficar-te com un personatge més, si ve a policia policia que algun cop, doncs, jo recordo per exemple aquí malgrat que va ser bastant curiós, no? Una prova que teníem, bàsicament no ho sé, que comencem a part del castell a dalt i la gent havia de, amb l'ascensor, fer una prova ja mateix, que era deslligar dos maletins amb un candau en el temps que l'ascensor anava de part del castell cap a baix. Clar, doncs, uns veïns per exemple van trucar dient, escolta, hi ha dos maletins lligats en un ascensor encadenat, clar, doncs van mantenir la policia allà baix preguntant què està passant aquí, van tenir una mica de moguda, però bueno, fiques dintre d'això aquí i fas aquest gir més divertit i ja està, però ho passes bé al final.
1: Val, és molt curiós. Aprofito que us tinc aquí només per preguntar si hi ha alguna novetat que ens vulgueu adelantar de cara als propers mesos, a part de Bulletí d'Or, mm-hmm, també dels Escape Towns, si hi ha alguna coseta nova o...
2: Hi haurà sorpreses, hi haurà sorpreses, mm-hmm, com sempre a la capella, en dia capella i tal, doncs farem alguna cosa. En tot cas, aquest any anem a fer més sabàtic perquè acabo de ser pare jo fa 2 mesos i per tant aquest any és més centrat en la criatura, però l'any que ve sí que ja començarem a fer coses amb els embassats com sempre, podem fer coses al Nadal, veurem com ho anem gestionant. Mm. En tot cas, això sí, afegir que la gent va fer la reserva, doncs, bueno, us deixarem un link, no?, per ficar-ho aquí a la notícia, juntament amb que si la gent busca Google Escape Room Malgrat o Escape Room Branes, doncs ja els apareixerà també, per fer la reserva del joc.
1: I per part de Creu Roja, alguna coseta?
4: De moment no.
1: Vale, molt bé. Doncs bé, Toni Cardó i també Lluís Ferrer, gràcies per ser avui aquí amb nosaltres i que vagi molt bé el dia.
2: A vosaltres, que vagi molt bé.
4: Gràcies, bon dia.
3: Ona Maresma, recorrent la comarca des de la teva ràdio local.
0: Molt bé, a punt d'arribar 4:45 de la tarda, moment de repassar la pregunta del dia amb en Sergi Ferrer. Sergi, què estàvem preguntant avui a l'Ona Maresma?
5: Doncs avui volíem saber si els oients de l'Ona Maresma, doncs, per ells i per elles, quin era el millor horari laboral, amb 3 opcions, pel matí, així tinc la tarda lliure, per la tarda així tinc, doncs, el matí, i horari partit, tot i que sí que m'ha faltat una opció que, de fet, ens ho ha aclarat en Javi abans, que era l'horari nocturn, no?
0: Mm-hmm. I de moment, com van aquestes votacions?
5: Doncs mira, sorprenentment, tenim un 100% pel matí, així tinc la tarda lliure. Sorprenentment dic perquè també hi ha gent que prefereix treballar per la tarda. Sí que el tema de l'horari partit és un tema més discutit, que molta gent no li agrada, però sí que doncs, un 100% pel matí, doncs, bueno, m'ha sorprès.
0: Mm-hmm. Companys de l'Ona Maresma, què preferiu vosaltres? Quin és el vostre horari preferit?
6: Jo soc molt d'horari de matí.
0: Ui.
6: Jo em llenço a la piscina. Jo soc d'horari de matí, sens dubte. I així ja la tarda lliure, jo em sembla una proposta perfecta.
0: Molt bé. Javi o Martí?
1: Jo també prefereixo el matí. Em sap greu per l'Ona, però jo, si pogués, treballaria des de les 6 de la matinada fins a les 12 del migdia. O sigui, ja, i tindria tota la tarda lliure, eh? Però sí, també, soc tip matí.
0: Uh-huh. I en Martí?
7: No, anava a dir que jo també el matí, perquè abans de treballar aquí a l'Ona vaig estar treballant a la restauració i entràvem a les 4 de la tarda, i jo que sóc una mica manta reconec que al principi pensava, mira, els matins aprofitaràs per anar al gimnàs, per apuntar-te algun curset i això, i al final els matins només ve de gust de dormir i anar fent i no pot ser, això, vas agafant una mala dinàmica, i en el meu cas ha de ser de matí el meu horari, està clar.
0: I tu creus que de matí al Martí aprofites la tarda?
7: Més, sí. Saps què passa, Gemma? Que a mi m'agrada molt dormir. O sigui, jo si m'he de llevar per una obligació laboral o extralaboral, però de forces majors, em llevo. Però si no, si és per anar al gimnàs o per coses així, a mi no, ningú m'aixeca del llit, eh? I és el que em passava abans i no anava malament.
6: Pares el despertador i fas mitja volta, no?
7: Correcte.
5: En sí, Martí... perquè...
7: Digues.
5: No, dic que has comentat que has treballat a la restauració, que és un fet important. Jo també hi he treballat i moltes vegades a restauració es parla d'horari partit. Llavors, els que hem viscut això, doncs entenem bé la duresa, no?, d'aquest tipus d'horari, que és el partit, sobretot si vius lluny de la feina.
7: Sí. Mira, jo tenia la sort, Sergi, que just anecdòticament el restaurant en el que treballava estava a sota de casa meva, però literalment al portal del costat. Però els meus pobres companys que venien de Badalona i de lluny, bueno, això que acabes de comentar els matava.
0: clar, perquè Sergi, si, això que comentes, no, que si vius lluny d'aquesta feina, què fas? Donar voltes? Sí.
5: No, et quedes
0: a casa?
5: O dorms a la feina, o et quedes, no sé, fas una volta per allà, bueno, no ho sé.
6: Menjar de tàper, no?
5: Exacte.
0: Molt bé, doncs companys, gràcies a tots. Recordem breument aquesta pregunta del dia que us estem formulant avui. Quin és el millor horari laboral? Teniu diferents opcions: pel matí perquè així tens la tarda lliure, per la tarda perquè així tens el matí lliure, horari partit, o bé, doncs, si algú creu que l'horari d'un nocturn, doncs també teniu l'opció. Fins ara!
3: La xarxa de comunicació local.

0: Estàs escoltant Ona Maresma, a la teva ràdio local.
1: I avui toca un programa especial. Tornem a parlar de llibres amb la Mar Arenaza, però també amb una convidada molt especial, l'Olga Cornellà, que ens porta quatre llibres molt interessants sobre Michael Jackson. Parlarem de la seva passió per l'artista, de com va néixer la seva admiració per ell i també d'algunes anècdotes de la seva trajectòria. Així que tot plegat acompanyat d'algunes de les seves cançons també més emblemàtiques. Així que, Sergi, endavant.
2: Bé, doncs tornem a parlar de llibres una setmana més i avui és un dia molt especial ja amb la, com sempre, amb la Mar Arenaza. Mar, què tal? Com estàs?
3: Oli,
2: bé. I com ja havíem fet de portar una convidada que va ser la Isabel en aquest cas, avui portem una altra convidada, que és l'Olga. Olga, què tal? Com estàs?
4: Hola, què tal?
2: Avui és un dia molt important, dijous, perquè, bueno, ja t'introdueixo, et dono pas perquè ens presentes una mica a qui ets i de què ens vens a parlar avui.
4: Hola, jo em dic Olga i sóc, bueno, em considero fan de Michael Jackson, i no només fan, sinó també col·leccionista, petita escala, però col·leccionista. Cosa que veig, cosa que em compro, i bueno, per anar ampliant una mica aquest petit museu que tinc a casa. I doncs això, jo sóc fan des de fa, doncs, uns 40 anys. Va ser, bueno, com la majoria de fans de la meva quinta, vam veure el videotriller aquell Nadal del 2000...
2: Sí, tant.
4: Ai, no, del 2000, no, del 1983. Ui, ui. I, bueno, allò va ser a primera vista. I des de llavors, bueno, he anat seguint tot el que ha fet. Bueno, anat seguint tot.
2: De fet, avui, com que és un episodi de llibres, precisament, ens portes quatre llibres. No sé per quin vols començar, perquè, clar, al final, bueno, la Maria els hem vist fora de micros i són un escàndol els quatre.
3: Sí. No, i no, només volia dir que avui és un dia molt especial pels fans de Michael.
2: Exacte, sí,
3: Michael,
2: sí, sí.
3: Michael Jackson.
4: I... Sí, avui fa 17 anys de la seva mort, el 25 de juny del 2009. I, bueno, de fet, al final us parlaré d'un projecte que s'està fent, que es vol fer avui a nivell de tot el món. Després en parlem.
2: Doncs mira, abans d'entrar a parlar del primer llibre, anem a escoltar una mica de Michael per ja entrar una mica, doncs, en situació.

0: Bé, doncs jo crec que aquesta és la millor manera de començar. Tindrem dos temes més endavant. Doncs vinga, va, comencem amb el primer llibre.
1: Ah, doncs mira, el primer llibre dels que us vull parlar és el Moonwalk. De biografies de Michael Jackson hi ha 3 milions, però aquesta és especial perquè la va escriure ell, val? Uh-huh. Bueno, realment no la va escriure ell, sinó que la va escriure, o sigui, l'editora de l'editora de Double Day, que és la que va editar el llibre, i el que va fer aquesta noia va estar durant anys anant a visitar Michael Jackson a la casa d'Encino, i a través d'aquestes converses, doncs ella va editar el llibre. Uh-huh. En principi, bueno, una anècdota sobre el llibre és que el llibre el va escriure una altra persona, un noi que es deia Robert Hilburn, però li van denegar el llibre perquè no hi havia prou xitxa, diguéssim. Llavors li van oferir a Michael Jackson escriure-la a ell, ell al principi s'hi va negar, però va dir, bueno, jo, si algú més me l'escriu, doncs jo no tinc cap problema en...
0: De fet, els que han vist el biopic, la pel·lícula que han tret fa recent poc, sé que no és una representació completa real, però sí que està ben aconseguida, jo crec. Michael escrivia molt, jo crec que es passava durant molta estona de la seva vida. Al final no hi entenc tant com tu, Olga, però jo crec que sí que doncs, es tancava, no?, en el seu món, escrivia, dibuixava, etc. No?
1: No, el llibre està molt bé perquè, bueno, a part que està escrit en primera persona, ell abarca des dels inicis amb el Jackson 5 fins a acabar l'època del disbat. Uh-huh. I, bueno, el llibre parla una mica sobre el pes de la fama, els primers amors, bueno, una mica sobre sentiments, una mica totes aquestes coses que forma part de la seva vida. Per això trobo que és molt important, doncs, algú que vulgui saber més sobre Michael Jackson és llegir-se Moonwalk.
2: Uh-huh. Sí, que és un llibre que tenim a la llibreria i que,
0: més
2: és,
0: a més.
2: No? Que està disponible, no? Perquè l'Olga, el guai que té és que, clar, té moltes rareses i llibres com molt curiosos, sí. Que el que sí que ajuden és a veure Michael Jackson no només com el cantant supervendes de l'època, sinó, saps?
1: Sí, la persona humana que hi ha al darrere,
2: tot el que hi ha al darrere
1: de aquest artista. Sí,
0: sí, sí, de fet, hi ha
2: i
0: algun llibre
2: inquietud.
0: Hi ha algun llibre que m'has comentat que no està ni en català castellà, o sigui, que és està en alemany, que ja hi entrarem sí. Més tard. Anem amb el següent llibre del que vulguis parlar.
1: Mira, el següent llibre, que a mi personalment m'encanta, es diu Dancing the Dream, i és un llibre de poemes, són 46 entre poemes i reflexions, n'hi ha 46. I per mi m'agrada molt aquest llibre perquè és un llibre on ell es despulla l'ànima, perquè són poemes en què ell parla sobre els infants, que un tema que li preocupava molt, mm. sobre la natura, ecologia. També hi ha un llibre que dedica a la seva mare, mm-hmm. hi ha un poema que es diu, un poema que es diu Mother, i està dedicat a la mare. De fet, tot el llibre està dedicat a la mare. I un dels poemes que es diu Planet Earth, mm. el van editar amb àudio, en l'any 2001, crec, i està inclòs en l'LP de This Is It. Vull dir que uh-huh. si us ve de gust escoltar-lo, a part que el podeu trobar a YouTube, a l'àlbum This Is It està inclòs el poema aquest.
0: Mare, entenc mare materna, no? Perquè jo sé, també, com que m'agrada la música d'aquesta època, jo sé que hi ha una persona que va ser un referent per Michael, que és la Diana Ross,
2: sí.
0: que va ser com una segona mare, no?, per ell, de fet.
1: Sí, sí,
2: era
1: sí.
2: segona mare o amor platònic? O que,
0: no,
2: que,
0: era...
2: Tenia una relació molt propera,
0: era
2: no?
0: Era una gran influència,
1: sí.
0: jo crec.
1: Sí, sí, va ser una amiga des del principi dels inicis del Jackson 5, vull dir, realment era un suport per ell, per Michael Jackson.
0: Però en aquest cas parlem de mare biogràfica.
1: Sí, de,
0: no?
1: mare, sí, de la Catherine, uh-huh. sí, sí, sí, de la mare biològica.
0: Que
1: sí.
0: amb el pare poder no hi ha la mateixa relació que amb la mare, no?
1: No, que de fet quan es va publicar el Moonwalk, suposo que ella se'l va llegir i va veure que el pare no quedava gaire ben parat.
0: Clar.
1: Llavors va trucant al seu pare i li va dir, escolta'm, que jo el llibre no l'he escrit, eh? Una mica com disculpant-se pel que sortia en el llibre. Sí, sí, amb el pare no tenia... Bueno, de fet, si heu vist el biòpic, ja heu vist que sí. no tenia una gaire bona relació
0: Correcte.
1: Amb el seu pare.
0: Anem pel segon tema, va, una mica de Michael.

0: Anem a pel següent llibre, vinga, que aquest és interessant.
1: Sí, és un llibre curiós perquè, bueno, no és cap biografia, que dic que n'hi ha 3 milions, sinó que és un llibre que va fer el Michael Bush, que va ser el modisto de Michael Jackson durant 20 anys. Es van conèixer l'any 85 i a partir de llavors es va convertir en el seu modisto. I aquest llibre, bueno, hi ha tot de fotografies dels trajes que ell li feia, inclús... com es diu, bocetos de...
2: Esbossos
1: dels dibuixos que feien entre els dos, de com hauria de ser el traje, inclús surten les sabates que va dissenyar per fer el vídeo Smooth Criminal,
0: sí.
1: Com quan fa aquella pendent, doncs hi ha les sabates aquí. Bueno, el que explica Michael Bush és que per dissenyar els trajes el que feia és anava a l'estudi amb Michael Jackson, se sentava en un racó i se'l quedava mirant 4 o 5 hores mentre ballava. Llavors ell podia imaginar-se com havia de ser el traje, pues, perquè no li molestés a l'obrir-se la cames o saltar o el que fos. Llavors una altra cosa també molt, molt curiosa és que a Michael Jackson enviava a Michael Bush ara vés-te'n a Espanya o ara vés-te'n a tal, per veure quin tipus de roba feien servir o quins colors. I per exemple en un viatge a Espanya en Michael Bush es va donar compte, pues, que en Espanya fan servir molt el vermell, el groc i el taronja. I, bueno, de fet, el color vermell és el color thriller. Preferit de Michael Jackson.
0: El thriller, de fer la jaqueta,
2: vermell,
0: no?
2: Ostres, sí. Veritat.
1: De fet, Michael Jackson sempre deia que el vermell era un color que dilatava la pupila i que entrava més en el cervell. Feia servir molt la psicologia dels colors a l'hora de fer...
0: Hosti, que guai.
1: Sí,
0: que
1: és
0: guai.
1: Curiós, sí, sí.
0: I el guà suposo que el va fer amb Bush, també, no? O no?
2: El
0: això
2: famós
0: és
2: guà.
0: El famós guà platejat.
1: Que no, que el va comprar en algun lloc i se'l va posar i és com...
0: Bueno, pel tema de la... Ara no em sortirà el nom, que és aquesta enfermedad de
1: el
0: la pell.
1: Vitiligo.
0: El vitiligo.
1: No, sí. Simplement era per fer algo trencador. Uh-huh. És com lo de portar mascareta.
0: Sí, exacte.
1: Era per... Bueno, ell sempre era... Te passava per un pas endavant i era, bueno, per fer algo diferent, uh-huh. Perquè se'l recordés... Però està molt bé aquest llibre, a mi m'encanta. Bueno, Michael Jackson feia servir molt estil militar.
0: Sí.
1: Ah, i té una altra anècdota del llibre, és que explicava Michael Bush que de vegades es reunien els dos per dibuixar el que seria el traje, a Michael Bush dibuixava, Michael Jackson esborrava, Michael Bush pintava, Michael Jackson esborrava, però bueno, al final acabaven trobant el traje.
0: De fet, ara que has parlat de dibuixos, jo crec que el següent llibre ja fa de pont, no? No sé si voleu sentir cançó abans o l'escoltem després del llibre, com vosaltres vulgueu. Fem aquí un peron de música, si voleu, i deixem el llibre pel final, o...
2: Sí, va, sí.
0: Vinga, va, som-hi.

0: Doncs no sé, jo el que m'estic adonant és que és tan completa la figura de Michael Jackson, no?, que sempre ens quedem amb un trosset, però en realitat parlant amb l'Olga, que clar, coneix molt no, de tota la seva vida, no sé, hi ha moltes facetes que desconeixem i que per ell eren com molt importants, no?, com el cas dels dibuixos.
1: Clar, és normal, coneixem això, la faceta artística, per darrere doncs, hi havia una persona amb altres inquietuds i...
0: No, i que estava pendent dels seus, no?, de la seva roba, no?, de
1: sí, sí, fins a l'últim detall, era molt perfeccionista.
0: Que...
1: Llavors, fins a l'últim detall...
2: Sí, sí, tan perfeccionista, de fet, que va fer quan va fer Thriller, que és l'àlbum més venut de tots els temps, o sigui, l'àlbum Thriller és perfeccionisme pur, o sigui, al final, tant la banda que l'acompanyava, o sigui, tot en general, que és Toto, per cert, ja li vaig contar.
0: És Toto?
2: Sí,
0: sí, sí, no
2: sí.
0: Sabia.
2: Després de que Toto fes Àfrica 4, sí. Fes Toto 4, que és aquest disc vermell, doncs Michael va trucar i van fer aquest àlbum junts amb l'Eddie Van Halen, òbviament. Llavors va sortir un àlbum perfecte, sí, sí.
0: Ostres.
1: Sí, de fet, ara l'any passat va fer 40 anys de l'àlbum Thriller i van fer un documental, i si sí, realment, doncs, del procés de creació, que és que et quedes bocabadat, que no simplement gravar en un estudi, gravar i quatre,
2: exacte.
1: O sigui, darrere hi ha setmanes i setmanes de retocs, sí, és una passada.
2: Doncs res, fem un petit una petita pinzellada d'aquest últim llibre, pinzellada, mai millor dit, d'aquest llibre d'esbossos, de fet.
1: Sí, bueno, és un llibre que sincerament no sé qui s'ha dedicat a recopilar els dibuixos. És un llibre que està en alemany, jo no l'he trobat en cap més idioma, inclús l'he buscat en anglès, perquè en espanyol ja pensava que no hi seria, i no l'he trobat. I bueno, quan a dins hi han dibuixos que ell va fer, li agradava molt dibuixar i pintar. De fet, ell trobava amb la pintura com el seu refugi per sortir de la pressió aquesta de la fama. I bueno, i molts dibuixos estan supervisats per un artista australià que es diu Brett Livingston, que de fet a dins del llibre hi ha una foto amb ell, i també hi ha un retrat fet per Michael Jackson d'en Brett Livingston. I bueno, i el llibre està, hi ha retrats, no sé, de la Marilyn Monroe, de la Liz Taylor, de l'Andy Warhol, i bueno, hi ha dibuixos, aquest logo típic d'ell, dels peus, de puntetes, sí, doncs dibuixos fet per ell
2: de Disney, no? També
1: exacte, hi ha una foto de Disney, de Mickey Mouse, de figures geomètriques, de portes, i la veritat és que jo el vaig trobar per casualitat aquest llibre un dia buscant per internet, i em va sorprendre, no sabia que dibuixava, però realment
2: és bastant exclusiu en aquest cas, no?
1: Em va sorprendre, es troba actualment, vull dir que si algú està interessat encara es pot comprar per internet.
2: Doncs moltíssimes gràcies a les dues
1: per convidar.

0: Molt bé, doncs falten pràcticament poc més de 10 minuts per acabar el programa i avui, doncs, com bé ho hem explicat abans a l'inici del programa, les efemèrides, un 25 de juny, moria Michael Jackson, així que el que farem a continuació és descobrir algunes de les anècdotes més curioses del rei del pop. Totes estan recollides en una llista publicada per Telecinco, aquesta és la font que hem fet servir, l'any 2009. Així que, companys de l'Ona Maresma, qui tenim per aquí?
1: Hola,
0: què tal? Doncs companys, comencem amb aquesta llista de curiositats. Aquest mitjà recollia fins a 100 curiositats. Nosaltres n'hem recopilat només 10 perquè si no, no acabaríem mai. Encara estaríem demà a aquesta hora repassant curiositats amb aquell Jackson. I comencem amb la primera. Va comprar, això ara m'ho dirà Sergi si et sona o no i si és verídic, va comprar els drets de les cançons dels Beatles. Michael Jackson va adquirir el catàleg de cançons dels Beatles fins al punt que durant una gira Paul McCartney va haver de pagar drets per interpretar algunes de les seves pròpies cançons. Això era un tema que jo absolutament desconeixia, Sergi.
2: Ja ho sabia, sí, sí.
0: De I fet, és cert, eh?
2: Sí. De fet, en Michael i en Paul eren amics, però això, bueno, els hi va distanciar una miqueta. No sé si van ser 47 milions d'euros, eh? Ara Déu ho dic que... molta pasta, sí.
3: Uh-huh. M'encanta això de Michael i en Paul com si fossin coneguts de la casa, saps?
0: Sí.
3: Com si per aquí per una maresma cada tarda.
0: Amb una confiança, és que clar, sí, Sergi
3: sí.
0: Domina tant que és com els seus col·legues. Doncs més cosetes, va patir un greu accident gravant un anunci de Pepsi l'any 1984. Durant el rodatge d'un anunci es va costar massa uns efectes pirotècnics i se li van incendiar els cabells i la jaqueta. Va patir cremades de segon grau i va haver de ser hospitalitzat. Si heu vist la pel·lícula, el biòpic, això surt.
2: Correcte.
0: I és una cosa que jo, per exemple, tampoc ho sabia, eh? No sé vosaltres si coneixiu aquesta història.
4: No, jo no la coneixia, però molt curiós, no? Però i Pepsi li va haver d'indemnitzar o algo? Sabem més informació o no?
0: No.
4: No t'ho va venir a explicar, eh?
0: No, jo pel que sé és que després de patir aquest accident va donar molts diners a l'hospital que el va tractar i també a la unitat de nens i nenes que havien patit cremades, doncs, d'aquest tipus i que Déu-n'hi-do, eh? Que és que clar, tu imagina't que se't crema el cap, o sigui, el cabell que se't pot cremar el cervell. No ric, però no fa gràcia.
4: Sí, la veritat és que ha de ser una tragèdia, eh? O sigui, jo m'imagino que se'm crema el cabell i poques coses pitjors em poden passar.
0: El tupé, es crema el tupé. Sí. Què faries tu sense el teu característic tupé?
4: Ui, doncs res, poca cosa. Ja no valdria per res.
0: Va, més coses. Neverland era una casa molt peculiar. A la seva mansió hi havia una pantalla que projectava pel·lícules les 24 hores del dia, una habitació dedicada íntegrament a Elizabeth Taylor, més de 300 figures de lladrons, diverses mòmies egípcies i jardins decorats amb personatges Disney i escenes bíbliques. Quina casa més curiosa, no?
3: I tenia un parc d'atraccions també, no? Allà dins de Neverland, crec.
0: Sí, també. També tenia molts animals. De fet, hi ha un mico molt famós que surt amb
2: Pebbles,
0: ell.
2: Amb Pebbles, no?
0: Sí,
2: Pebbles.
0: Sí. Un ximpancé. De que l'acompanyava tot arreu.
5: Jo ho sé això perquè vaig veure una història d'en Michael que va intentar col·laborar amb un àlbum amb Freddie Mercury i es veu que va haver-hi problemes en el set precisament perquè en Michael portava els animals al set i en Freddie Mercury no ho suportava. I es deia que l'àlbum, bueno, hauria de patar, eh? Imagineu-vos Freddie Mercury de Queen amb Michael Jackson, però finalment no va cuajar la cosa i em sembla que va ser per la personalitat tan diferent a tots dos, no?
0: Mm-hmm. Més coses, Michael Jackson era molt optimista i esperava viure 150 anys. Segons recull aquest llistat de curiositats, Michael confiava arribar als 150 anys i dormia en una cambra d'oxigen des del 1986, convençut que això l'ajudaria a allargar la vida. I mireu, doncs, si al final va morir jove, als 40 i pocs.
2: Correcte, sí.
3: Això forma part d'una miqueta de l'excentricitat del personatge, no? També totes aquestes notícies que ens estàs explicant, Gemma, al final també han contribuït a fer un personatge mític i que no n'hi haurà cap altre, sens dubte, com Michael Jackson.
0: Totalment, totalment. Doncs mira, parlant d'excentricitats, també hem de dir que va voler viatjar a l'espai a mitjans dels anys 80. Es va posar en contacte amb la NASA perquè li ensenyessin a utilitzar un vestit espacial i poder cantar i ballar durant una sortida a l'espai. O sigui que Michael Jackson, just diria que més que excèntric, també era visionari. Perquè el que fa ell i el que va fer, no?
2: Hauria fet aquest videoclip, l'hauria fet a l'espai,
0: segur,
2: i hauria sigut
0: seguríssim
2: el vídeo més vist a la història, jo crec.
3: El Billie Jean?
2: No, no, aquest, o sigui, si hagués volat a l'espai, sí, hauria fet un videoclip.
3: Ah,
2: allà,
3: val, val, segur. És que estàvem escoltant de fons, pensava, dic, ostres,
2: no,
3: quina,
2: no, no,
3: quina casualitat, no? Però, ostres, sí, déu-n'hi-do.
5: Jo m'imagino fent el thriller disfressat amb l'escafandra, no?, de l'astronauta, i de fons, no sé, posem a gent alienígenes o gent disfressada, no sé. Seria interessant.
0: Més temes durant la seva... hem de dir que també això segurament que poca gent ho sap, no sé que sigueu fans de Michael Jackson. A Espanya va comprar la Macarena durant la seva estada a Saragossa. El 1996 va sortir de l'hotel per comprar el disc de la Macarena del Rio perquè el volia adquirir al seu país d'origen.
3: Michael Jackson cantant la Macarena, imagineu-vos-ho, eh?
0: Total, totalment. També era l'artista amb més obres benèfiques, segons el Guinness. El llibre Guinness dels Rècords el reconeixia com l'artista que havia participat en més iniciatives benèfiques. Era una persona, doncs, que segons el que sembla li agradava molt ajudar.
4: Bueno, sempre hi ha hagut molta controvèrsia, no?, al costat de la figura de Michael Jackson, perquè tant se'l pinta com un gran,
0: sí,
4: benèfic com de lo pitjor. És
0: hi ha un debat, hi ha un debat molt interessant, Martí, ja que has fet el tema. De fet, hi ha un documental que es va treure fa molt de temps, no?, que parlava, doncs, d'aquests suposats abusos a nens petits, però és que ara han tret un altre documental que sembla com que intenta netejar la imatge de Michael Jackson. Per tant, jo crec que al final la veritat no s'arribarà a saber, però vaja, és com que hi ha moltes versions contraposades i que s'arriben a fer fins i tot documentals que tenen versions que no tenen res a veure.
5: Però llavors què creieu, que és veritat o no això? És que jo sempre he estat
0: amb el
5: dubte,
0: no,
5: i ja no sé ni què pensar.
4: Jo crec que el Michael Jackson era un tio raro, però que no feia aquestes coses que diuen. Però el que ve és que precisament ara que parlem d'aquestes excentricitats, doncs feia, doncs, que la gent se'l mirés, doncs, amb uns ulls estranys.
0: Mira, de fet, no, una cosa molt heavy que vaig escoltar, no recordo on va ser, però sabeu el tema del cas Epstein, no? Que tenia,
4: sí, sí,
0: una illa i que allà, doncs, passava de tot. I doncs diuen, segons es diu, tampoc ho puc aquí dir de forma, doncs, 100% segura, però que els nens que ell portava a la seva casa, a la seva mansió de Neverland, eren nens que podien haver patit algun tipus d'abús per part d'Epstein i, doncs, que els salvava d'acabar en aquella illa.
2: És correcte, no sé, això,
0: Sí, no?
2: M'ho ha comentat l'Olga, la que hem escoltat abans, que és superfan, i entenc que, bueno, si m'ho va dir ella, que és superfan, doncs deu ser cert, sí.
0: Déu-n'hi-do, companys, doncs acabem amb l'última curiositat. El videoclip de Bat el va dirigir Martin Scorsese. El famós videoclip està inspirat en una història real sobre un jove que havia de demostrar la seva valentia davant la seva banda. I bé, i amb això, doncs, acabarem el programa d'avui escoltant a Michael Jackson. Companys i companyes, gràcies per acompanyar-nos. I bé, nosaltres acabem, tornem demà divendres. Adeu, fins demà.
4: Adeu.

0: Rosa Garcia defensa una oposició constructiva i assegura que no tot s'hi val per governar. La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Rosa Garcia, va ser aquest dimarts la convidada al programa Assumptes Interns d'aquesta casa. Durant l'entrevista, Garcia va assegurar que no tot s'hi val per arribar al govern municipal en referència tant als contactes postelectorals a les darreres eleccions municipals com també a les converses que la tardor passada van explorar una possible moció de censura contra l'actual govern d'Esquerra Republicana.
1: Hi havia una part que sí que l'estava negociant i l'altra no. Ens enteràvem d'aquestes reunions a posteriori una vegada que ja s'havien fet, sí, sí. Ma, clar, no ens va agradar. No ens va agradar quan a posteriori ens enteràvem d'aquestes reunions. Quan ens vam assabentar a posteriori d'aquestes reunions, sí, els hi van dir que no estàvem d'acord. Que no estàvem d'acord i jo sempre he defensat que la moció de censura és una eina que tenim els polítics en cas de que el govern doncs, faci alguna, no sé, alguna il·legalitat, alguna que se salti alguna irregularitat, llavors poder actuar. Però no tot s'hi val per entrar al govern.
0: Segons la dirigent socialista, aquells contactes per impulsar una moció de censura van ser liderats només per una part del grup municipal del PSC, sense el coneixement ni el suport de la resta del partit. Garcia també apunta que la sortida de Dolors Agüera justament del grup municipal del PSC podria estar motivada al fet que aquesta no hagués pogut accedir a l'alcaldia ni després de les eleccions, ni tampoc amb l'intent del canvi de govern. L'actual cap de llista socialista va admetre que la marxa tant d'Agüera com també de Martí Victòria podria tenir conseqüències electorals per al partit, però va defensar que el PSC ha iniciat ara una nova etapa amb un nou tarannà. Garcia també va criticar el que considera que són línies vermelles en la confrontació política. En aquest sentit, va retreure a Palafolls Som haver qüestionat la idoneïtat de Joan Vila com a alcalde fent referència a la situació econòmica de la seva empresa. Segons Garcia, això ha fet mal al polític socialista. Pel que fa a l'acció política, la portaveu va negar que el PSC faci seguidisme del govern municipal i va reivindicar una oposició constructiva basada en el diàleg, la recerca d'acords i la petició d'informació quan es considera necessari. Com a exemple, va citar la reunió sol·licitada amb el govern municipal per abordar el projecte de la nova benzinera del carrer Passada, una instal·lació a la qual els socialistes continuen oposant-se.
1: No som govern.
2: Som oposició?
1: Som oposició. El que passa és que fem una oposició positiva i constructiva per treballar, per millorar encara si pot ser més, doncs perquè ens sentem a les taules a negociar, a parlar, a arribar a acords i a millorar el poble. I sempre estar al costat dels veïns i les veïnes. Jo, nosaltres, parlo pel PSC, que nosaltres sí, com el tema de la benzinera, una vegada que vam assistir a la reunió que vam muntar els veïns al teatre, vam convocar nosaltres una reunió amb el govern perquè ens expliquessin com estava tot el procediment i com havia anat tot. Entenc que ells poden fer el mateix o si han de fer el mateix, estan en la seva...
0: Finalment, Garcia va valorar positivament la creació de la plaça d'inspector de la policia local, convençuda que aportarà estabilitat al cos. Tot i afirmar que no percep una sensació d'inseguretat al municipi, va apostar per incrementar la presència policial als carrers i reforçar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. També va considerar que hi ha marge de millora a la neteja del municipi.
3: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.

0: s'exhaureixen les entrades anticipades pel Fora Stocs del FEM Palafolls 2026. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM ha superat totes les previsions. L'activitat és el Fora Stocs del Molí, organitzada per la Fundació del Molí en Puigverd, que ha exhaurit oficialment totes les entrades de reserva anticipada per la jornada d'aquest dissabte. Segons consta la plataforma de gestió Entràpolis, els 7 torns de compra previstos entre les 10 del matí i les 7:30 del vespre han penjat ja el cartell de complet. Aquesta iniciativa s'ofereix a milers de peces de roba nova, des de samarretes i vestits fins a americanes o banyadors, procedents de donacions de grans marques, sobrestocs i prototips, amb preus que oscil·len entre l'1 euro i els 15. Una de les grans novetats d'enguany és el canvi d'ubicació que passa de la plaça del Fòrum Palatiolo al Teatre de Palafolls a l'interior, un espai climatitzat que oferirà major comoditat i protecció contra la calor de finals del mes de juny. Adriana Barba, responsable de comunicació de la Fundació del Molí, explica que a cada torn hi haurà menys persones, però que s'ha també ampliat el nombre de torns per l'edició del teatre d'aquest dissabte.
1: No serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà al Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Fora Stocs, i és que al final ho fem doncs, a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema doncs, de comoditat, doncs, també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors van dir, ostres, si hi ha una possibilitat anem a explorar-la.
0: Més enllà de l'aspecte comercial, el Fora Stocs destaca també pel seu fort impacte social. Els 2 euros de cada reserva anticipada es destinen íntegrament a l'AFA de Palafolls, a les AFAs de Palafolls, per tal de finançar el que es coneix com activitats estacionals comunitàries per a infants en situació de vulnerabilitat. Alhora, tota la tasca de preparació i logística de l'esdeveniment contribueix a generar oportunitats laborals per a persones amb necessitat de suport, posant en valor el treball que la Fundació realitza durant tot l'any. Tot i l'èxit de la venda anticipada, l'organització recorda que les persones que no hagin obtingut entrada encara tindran opcions de participar i l'accés a persones sense reserva es permetrà de forma presencial sempre que l'aforament del teatre ho permeti i també respectant el flux dels qui tenen accés preferent. A més, es garanteix que tots els torns tindran les mateixes oportunitats de trobar gènere de qualitat, ja que la Fundació reserva estoc específic per cada franja horària i també realitza reposicions de producte constants entre cada una de les sessions.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: obertes les inscripcions per les extraescolars comunitàries fins al 10 de juliol. És obert el període d'inscripció per les extraescolars comunitàries del curs vinent. Es tracta d'un projecte consolidat ja al nostre municipi que neix de la col·laboració entre les AFA de les escoles de les Ferreries i Masprats amb el suport de l'Ajuntament i que permet oferir una programació conjunta molt més àmplia i diversa per a tots els infants del nostre municipi. L'oferta d'enguany incorpora propostes per a totes les edats i interessos. En l'àmbit esportiu hi trobarem activitats com el bàsquet, el futbol, karate, taekwondo o patinatge. També hi ha espai per l'aprenentatge d'idiomes o les disciplines culturals amb cursos d'anglès adaptats a diferents nivells, francès, teatre i escacs. A més, els infants podran participar en activitats creatives i de benestar com cuina freda, danses urbanes, ioga, art creatiu o el conegut com a psicofunky. Mari Parra és la tècnica d'educació de l'Ajuntament de Palafolls.
1: Totes dues AFAs han treballat de valent i l'oferta d'activitats extraescolars per al curs vinent és molt àmplia. Continuen havent-hi activitats que han funcionat molt bé aquests cursos anteriors, activitats esportives, de llengües, relacionades amb la cultura, etc. I s'amplien a d'altres activitats que pensen i que pensem que poden donar resposta a les necessitats de tots els alumnes de les escoles del municipi de Palafolls.
0: Són les AFA les que contacten amb les entitats locals per construir aquesta completa oferta d'extraescolars i compten amb l'ajuda de l'Ajuntament per articular l'oferta i també oferir espais i professionals. Un dels aspectes més destacats del projecte és el seu funcionament comunitari. Totes les activitats començaran a 4:45, coincidint amb la finalització de la jornada escolar. A més, s'ofereix servei de trasllat acompanyat entre les dues escoles, de manera que qualsevol infant pot participar en l'activitat que prefereixi, independentment del centre on estudiï. Per consultar tota l'oferta o conèixer els horaris o formalitzar també la inscripció, les famílies poden accedir als portals webs tant de l'Escola de Ferreries com també de Masprats, on trobaran els formularis i tots els detalls de la programació aquest nou curs d'extraescolars comunitàries.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: no queden entrades, almenys anticipades, pel Forestock d'aquest dissabte a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'activitat Forestocs del Molí ha exhaurit totes les entrades de reserva anticipada per la jornada prevista per aquest dissabte al Teatre de Palafolls, espai que, a més, oferirà climatització als visitants. Aquesta iniciativa social ofereix milers de peces de roba d'estoc a preus molt barats, entre 1 i 15 euros, destinant la recaptació de les entrades a les extraescolars d'infants vulnerables. L'esdeveniment, a més, forma part, recordem-ho, de la sisena edició del FEM Palafolls, que arrenca aquest divendres a un Forestocs que, com he dit abans, es farà per primera vegada dins del Teatre Municipal de Palafolls. Avui és dijous 25 ja de juny.

0: Avui que us explicarem que les famílies de Palafolls tenen temps fins al proper dia 10 de juliol per formalitzar la inscripció a les extraescolars comunitàries coordinades per les AFA, tant de les Ferreries com també de Masprats. El projecte ofereix un ampli ventall d'activitats esportives, culturals i creatives que es realitzaran a partir de l'1 d'octubre per a tots els infants de la nostra vila. Aquest servei de les extraescolars inclou un sistema de trasllat acompanyat entre els centres per tal de facilitar que els alumnes puguin participar en qualsevol proposta, sigui on sigui on es facin. En plena política, avui escoltarem què és el que ha dit la portaveu del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Rosa García, en el darrer Assumptes Intents. García defensa la necessitat d'exercir una oposició constructiva i basada en el diàleg institucional. García es desmarca dels contactes que es van produir la tardor passada per impulsar una moció de censura, assegurant que aquelles converses no tenien el suport de tot el partit. La dirigent socialista també aposta per incrementar la presència policial als carrers i per millorar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. I la piscina municipal de Palafolls ha rebut la visita de 1.700 persones durant els seus primers 10 dies de funcionament enguany, el que suposa una mitjana de 170 usuaris diaris. L'Ajuntament valora positivament aquestes dades d'assistència després de la decisió d'avançar l'obertura de les instal·lacions una setmana abans del que es feia habitualment, que era en torn cap al final de curs. A banda, les entrades diàries també s'han venut prop de 230 abonaments familiars i diverses modalitats de passis de temporada. I la calor continua aquest dijous amb màximes que poden arribar als 38 graus, tot i alguns núvols alts. El sol serà, òbviament, el protagonista durant tota la jornada d'avui i no s'esperen precipitacions. El vent bufarà fluix i la mar es mantindrà tranquil·la. Les temperatures mínimes es mouen entre els 21 i els 25 graus, deixant una nit també molt càlida com la que hem passat avui a Palafolls. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. S'exhaureixen les entrades anticipades per participar al Fora Stocs del FEM Palafolls. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM ha suposat ja totes o ha superat totes les previsions. L'activitat Fora Stocs del Molí, que és organitzada per la Fundació del Molí en Puigverd i les seves botigues Outlet al centre de Palafolls, han exhaurit oficialment les entrades de reserva anticipada per la jornada prevista per aquest dissabte 27 de juny. Segons consta la plataforma de gestió Entràpolis, els 7 torns de compra previstos entre les 10 del matí i quarts de 8 del vespre han penjat ja el cartell de complet. Aquesta iniciativa ofereix milers de peces de roba, des de samarretes i vestits fins a americanes o banyadors, procedents de donacions de grans marques de sobrestoc i de prototips amb preus que oscil·len entre el 1 i els 15 euros. Una de les grans novetats d'enguany és el canvi d'ubicació fins al Teatre de Palafolls, un espai interior i climatitzat que oferirà major comoditat i protecció contra la calor de finals del mes de juny. Adriana Barba, que és responsable de comunicació de la Fundació del Molí, explica que a cada torn hi haurà menys gent, però que, per contra, s'ha ampliat el nombre de torns previstos en el Fora Stocs d'aquest dissabte.
1: No serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà al Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers Fora Stocs, i és que al final ho fem doncs, a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema doncs, de comoditat, doncs, també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors van dir, ostres, si hi ha una possibilitat anem a explorar-la.
0: Més enllà de l'aspecte comercial, el Fora Stocs també destaca pel seu fort impacte social. Els 2 euros que cada reserva anticipada costa es destinen íntegrament a la AFA de Palafolls per tal de finançar les activitats extraescolars d'infants que estan en situació de vulnerabilitat. Alhora, tota la tasca de preparació i logística de l'esdeveniment contribueix a generar oportunitats laborals per a persones amb necessitats de suport, posant en valor també el treball que la Fundació ja realitza durant tot l'any.
1: Els 2 euros de l'entrada van per un benefici del poble on ho fem. Per nosaltres això és molt important perquè al final també és com continuar amb aquesta roda social i solidària, no? Llavors, en específic, a Palafolls ja vàrem firmar doncs, això l'any passat, potser una miqueta més, un conveni amb l'Ajuntament i amb les AFAs del poble perquè aquests 2 euros es destinin a costejar les extraescolars de nens i nenes doncs, que ho tenen una miqueta més difícil per accedir. no? Llavors, clar, nosaltres ens fa molt contents perquè, ostres, sabem que al llarg de l'any aquest benefici realment se li està traient un partit que té molt d'impacte.
0: Tot i l'èxit de la venda anticipada, l'organització recorda que les persones que no hagin obtingut entrada encara tindran opcions per participar-hi. L'accés a persones sense reserves permetrà de forma presencial sempre que l'aforament al teatre ho permeti i respectant, això sí, el flux dels que sí tenen accés preferent. A més, es garanteix que tots els torns tindran les mateixes oportunitats de trobar gènere de qualitat, ja que la Fundació reserva estoc específic per a cada franja horària i realitza reposicions de producte constants entre sessió i sessió. Aquesta activitat s'inscriu dins la 6a edició del FEM Palafolls, que arrenca justament aquest divendres amb la tradicional desfilada de moda, que també va a càrrec de la Fundació del Molí, en aquest cas a la gespa del Casal d'Avis del Centre, enguany inspirada en el musical Mamma Mia i l'obertura del Village Gastronòmic, que es farà al Parc de les Esplanes just aquest també divendres ja al vespre. Hem escoltat que els 2 euros que costa les entrades anticipades per participar en el Forestoc es destinen a accions solidàries, en aquest cas també per ajudar els infants del nostre municipi que tenen una situació de vulnerabilitat a participar de les extraescolars comunitàries. Doncs justament ja estan obertes les inscripcions per les extraescolars comunitàries. Fins al 10 de juliol és obert el període d'inscripció per les extraescolars comunitàries de cara al curs vinent. Es tracta d'un projecte que ja està consolidat a Palafolls i que neix amb la col·laboració de les AFA, de les escoles tant Ferreries com Masprats, amb el suport de l'Ajuntament i que permet oferir una programació conjunta molt més àmplia i diversa per a tots els infants del nostre poble. L'oferta d'enguany incorpora propostes per a totes les edats i interessos. En l'àmbit esportiu hi trobarem activitats com bàsquet, futbol, karate, taekwondo o patinatge. També hi ha un espai especial per l'aprenentatge d'idiomes i les disciplines culturals amb cursos d'anglès adaptats a diferents nivells, francès, teatre o escacs. A més, els infants podran participar en activitats més creatives i de benestar com de cuina freda, danses urbanes, ioga, art creatiu o el conegut com a psicofunky. Mari Parra és la tècnica d'educació de l'Ajuntament de Palafolls.
2: Totes dues AFAs han treballat de valent i l'oferta d'activitats extraescolars per al curs vinent molt àmplia. Continuen havent-hi activitats que han funcionat molt bé aquests cursos anteriors, activitats esportives, de llengües, relacionades amb la cultura, etc., i s'amplien a d'altres activitats que pensen i que pensem que poden donar resposta a les necessitats de tots els alumnes de les escoles del municipi de Palafolls.
0: Són les AFA les que contacten amb les diferents entitats locals per construir aquesta completa oferta d'extraescolars i també compten amb l'Ajuntament per articular l'oferta i oferir espais i també professionals.
2: Tant l'AFA Masprats com l'AFA Les Ferreries són les entitats que organitzen directament les activitats extraescolars adreçades, com dèiem, a tot l'alumnat de les escoles del municipi de Palafolls. Contacten amb les entitats del municipi o amb empreses de lleure especialitzades en aquestes tipologies d'activitats i realitzen en funció de la inscripció dels alumnes doncs l'organització d'aquestes activitats als equipaments. L'Ajuntament col·labora donant suport tant amb la cessió d'aquests espais com amb la cessió de personal tècnic que fa de suport i de coordinació en l'execució d'aquestes activitats extraescolars.
0: Un dels aspectes més destacats del projecte és el seu funcionament comunitari. Totes les activitats començaran a 4:45, coincidint amb la finalització de la jornada escolar. A més, ofereix servei de trasllat acompanyant entre les escoles, de manera que qualsevol infant pot participar en l'activitat que prefereixi, independentment del centre on estudiï. Per consultar tota la informació, conèixer els horaris o també formalitzar la inscripció, les famílies poden accedir als portals webs tant de l'Escola de Masprats com de les Ferreries, on trobaran els formularis i tots els detalls de la programació d'aquest nou curs d'extraescolars comunitàries. El primer termini acaba el 10 de juliol, però s'obrirà una segona fase a principis del mes de setembre. Tot i això, les inscripcions es mantindran obertes durant tot el curs, sempre i quan hi hagi places disponibles. Les activitats començaran l'1 d'octubre i es desenvoluparan fins al 31 de maig. Thank you. Parlem ara de política. Rosa García defensa una oposició constructiva i assegura que no tot s'hi val per governar. La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Rosa García, va ser aquest dimarts la convidada del programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls. Durant l'entrevista, García va assegurar que no tot s'hi val per arribar al govern municipal, en referència tant als contactes postelectorals després de les darreres eleccions municipals, ara fa 3 anys, com també les converses que la tardor passada van explorar una possible moció de censura contra l'actual govern municipal d'Esquerra Republicana. Segons la dirigent socialista, aquells contactes per impulsar una moció de censura van ser liderats només per una part del grup municipal del PSC, sense el coneixement ni el suport de la resta del partit.
3: No som govern.
4: Som oposició?
3: Som oposició. Bueno, hi havia una part que sí que l'estava negociant i l'altra no. Ens enteràvem d'aquestes reunions a posteriori una vegada que ja s'havien fet, sí, sí. Home, clar, no ens va agradar. No ens va agradar quan a posteriori ens enteràvem d'aquestes reunions. Quan ens vam assabentar a posteriori d'aquestes reunions, sí, els hi van dir que no estàvem d'acord. Que no estàvem d'acord i jo sempre he defensat que la moció de censura és una eina que tenim els polítics en cas de que el govern doncs, faci alguna, no sé, alguna il·legalitat, alguna que se salti alguna irregularitat, llavors poder actuar. Però no tot s'hi val per entrar al govern.
0: En aquest cas, García també apunta que la sortida de Dolors Agüera del partit podria estar motivada precisament pel fet que aquesta no hagués pogut accedir a l'alcaldia ni després de les eleccions, ni tampoc amb l'intent de canvi de govern de la passada tardor. L'actual cap de llista socialista va admetre que la marxa tant d'Agüera com també de Martí Victòria, ara ja fa uns mesos, podria tenir conseqüències electorals per al partit, però va defensar que el PSC ha iniciat una nova etapa amb canvi de tarannà. García també va criticar el que considera que són línies vermelles en la confrontació política. En aquest sentit, va retreure a Palafolls-Som haver qüestionat la idoneïtat de Joan Vila com a alcalde, fent referència a la seva situació econòmica, més ben dit, a la situació econòmica de la seva empresa. Pel que fa a l'acció política, la portaveu va negar que el PSC faci seguidisme de l'actual govern municipal d'Esquerra Republicana i va reivindicar una oposició constructiva basada, diu, en el diàleg, la recerca d'acords i en la petició d'informació quan ho considera necessari, com per exemple va citar la reunió sol·licitada amb el govern per abordar el projecte de la benzinera del carrer Passada, una instal·lació a la qual els socialistes continuen oposant-s'hi.
3: No som govern.
4: Som oposició?
3: Som oposició. El que passa és que fem una oposició positiva i constructiva per treballar, per millorar encara si pot ser més, doncs perquè ens sentem a les taules a negociar, a parlar, a arribar a acords i a millorar el poble. I sempre estar al costat dels veïns i les veïnes. Jo, nosaltres, parlo pel PSC, que nosaltres sí, com el tema de la benzinera, una vegada que vam assistir a la reunió que vam muntar els veïns al teatre, vam convocar nosaltres una reunió amb el govern perquè ens expliquessin com estava tot el procediment i com havia anat tot. Entenc que ells poden fer el mateix o si han de fer el mateix, estan en la seva...
0: Finalment, García va valorar positivament la creació de la plaça d'inspector de la policia local, convençuda que portarà estabilitat al cos, tot i afirmar que no percep una sensació d'inseguretat al municipi. Sí que va apostar per incrementar la presència policial als carrers i reforçar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. També va considerar que hi ha encara marge de millora en la neteja del nostre municipi. ...1.700 visitants a la piscina en tan sols 10 dies. Avui fa 10 dies, que de fet 2 setmanes que va arrencar ja l'activitat de la piscina municipal de Palafolls i tenim les primeres dades d'assistència en aquest equipament. En els primers 10 dies hi han entrat 1.700 persones, a raó doncs de 170 per dia. La majoria ha pagat la seva entrada de dia, però, com és lògic, també s'ha notat i molt la compra d'abonaments en aquestes primeres jornades. En aquests primers dies s'han venut 230 abonaments familiars, una cinquantena d'abonaments de temporada i 90 abonaments de 10 passis per la piscina municipal a la temporada d'estiu. També s'han formalitzat algunes inscripcions ja pel curset de natació, però encara hi ha disponibilitat ja sigui en la modalitat mensual com també en la quinzenal. Amb aquestes dades ja la Mas valora com a molt positiu l'inici de la temporada, una setmana abans del que era habitual. És la primera vegada que la piscina obre tan aviat, abans fins i tot d'acabar el curs escolar. També tancarà un xic abans, coincidint amb la festa major a principis del mes de setembre. És moment d'obrir la nostra hemeroteca. Avui fa un any que l'Ajuntament de Palafolls informava que l'apartat de transparència on es publiquen els models i les correccions de les proves de selecció de personal de l'Ajuntament havia superat les 25.000 visites en poc més d'un any. El consistori destacava l'interès creixent de la ciutadania per aquest espai on, recordem, se recopilen totes les proves de processos selectius que es fan a Palafolls. Ara fa 5 anys, els veïns del carrer Roig i Gelpí reclamaven la retirada de les bandes reductores de velocitat instal·lades després de la reforma del vial. Asseguraven que no aconseguien reduir la velocitat dels vehicles i que, en canvi, generaven molt soroll i molèsties constants a tots els habitatges de la zona. I fa 10 anys el ple municipal aprovava inicialment l'amortització de 4 places educadores de la llar d'infant municipal arran de la disminució de matriculacions. Tot i això, el consistori estudiava diferents alternatives per intentar evitar acomiadaments i adaptar el servei a la nova demanda. De tot plegat en parlàvem tal dia com avui, 25 de juny, anys enrere.

0: I ja queda re i menys, perquè demà divendres donem la benvinguda a la sisena edició ja del Fem Palafolls, en diferents activitats, propostes culturals, gastronòmiques i també de moda. I aquest és l'apunt, aquesta és la proposta cultural avui d'en Jordi. Jordi.
1: Hola Marc, òbviament avui la proposta cultural ha de parlar del Fem Palafolls, una nova edició que viurem a partir de demà i també durant tot el cap de setmana amb espai gastronòmic, el Village, que trobarem com sempre al Parc de les Esplanes. També diferents promocions a comerços del nostre municipi. Què dir dels concerts, doncs, que ens esperaran també cada vespre al mateix lloc del Village, o també al Forestop, o la desfilada de moda que viurem demà davant de la gespa del Casal d'Avis. Un bon moment, doncs, per fer poble, per retrobar-nos i per celebrar l'inici de l'estiu a Palafolls, que comença el pròxim 26 de juny.
0: Doncs allà hi serem, demà 26 de juny comença el FEM i la ràdio farà un seguiment exhaustiu, com no podia ser d'una altra manera, d'aquest esdeveniment. Per tant, estigueu pendents de les nostres xarxes socials per saber què és el que passa amb el FEM Palafolls. We'll be right back.

0: Moment de fer ara la previsió meteorològica. Anem amb en Jordi Mateu des del Servei Meteorològic de Catalunya. Quina és la previsió per avui?
1: Bon dia, comencem aquest dijous novament amb un cel serè o amb poca nuvolositat en general arreu del territori. Algunes bandes de núvols alts a primera hora al sector del nord-est i en conjunt unes temperatures mínimes que s'han mogut entre els 20 a 24 graus al litoral i prelitoral. La jornada d'avui, doncs, es presentarà amb un temps majoritàriament assolellat, amb un cel serè i amb la presència, això sí, de cara a la tarda, de nuvolades al Pirineu i de bandes de núvols alts que arribaran per Ponent i deixaran el cel localment una mica més ennuvolat en aquest sector. Les temperatures màximes al dia d'avui encara amb valors molt alts, si bé baixaran lleugerament entre 2 i 3 graus respecte a les d'ahir, encara continuarem amb màximes per sobre dels 35 graus a gran part de l'interior. Al sector litoral, les màximes es mouran al voltant dels 30 graus encara amb un ambient xafogós al migdia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Gràcies, Jordi. Ara mateix a Palafolls, temperatura 30 graus, temperatura mínima aquesta matinada, 18 graus i mig aquí a Palafolls.

0: Abans de marxar, recordar que podeu consultar totes les notícies al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat, a les nostres xarxes socials, i també ara farem un resum de les principals informacions que us hem explicat en aquests darrers minuts, començant en aquest cas per l'èxit absolut del Forestocs del FEM Palafolls, que s'han exhaurit totes les entrades de reserva anticipada per la jornada d'aquest dissabte al teatre, una iniciativa que combina preus populars amb un fort component social. Últims dies per inscriure's a les extraescolars comunitàries. Les famílies tenen fins al 10 de juliol per apuntar els infants a l'oferta conjunta de les AFAs, tant de Ferreries com de Masprats, que inclou des d'esports fins a disciplines més creatives. I Rosa García, del PSC, aposta per una oposició constructiva. La portaveu socialista defensa el diàleg, critica els atacs personals a la política local i es desmarca dels intents passats de moció de censura que no tenien el consens de tot el partit. I també us hem explicat la gran arrencada de la temporada de la piscina municipal. L'equipament ha rebut 1.700 visitants en els seus primers 10 dies de funcionament, consolidant l'aposta d'obrir les instal·lacions un xic abans d'acabar el curs escolar. Ara sí, hem esgotat ja el temps informatiu d'aquest dijous. Demà hi tornarem puntuals a la mateixa hora per recopilar les informacions més destacades de Palafolls i comarca i, òbviament, també parlar de la inauguració demà ja del FEM Palafolls. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Adéu-siau.
1: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Aquest any l'estiu comença el 26 de juny amb una nova edició del Fem Palafolls.
1: Gaudeix del Village i de la seva oferta gastronòmica cada vespre al Parc de les Esplanes.
0: Admira la desfilada de moda de divendres i remena el Fora Stocks dissabte durant tota la jornada.
1: Balla al ritme de tributs a la música disco i BG's o amb The Covers i allarga la nit amb DJs fins la matinada i el vespreig del diumenge.
0: Del 26 al 28 de juny torna el Fem Palafolls.
2: Han estat un munt de dies. Feina, rutina, l'hivern s'ha fet molt llarg. Les hores, els minuts, els fons...
3: I ara vull estar amb tu.
4: Això s'ha acabat. El proper dilluns nosaltres ens posem la gorra. Gaudeix d'un munt de premis i moltes sorpreses passant l'estiu a Ràdio Palafolls amb la millor selecció musical. Per gaudir d'un estiu totalment de gorra, sintonitza el 107.7 o radiopalafolls.cat.
5: A Ràdio Palafolls la informació és el primer.
6: Palafolls és líder de facturació al Maresme.
7: Per ajudar i reforçar el projecte, i durant aquest mes d'agost hem incorporat dos agents.
8: Recuperat un rellotge valorat, de fet, en 34.700 euros de la marca Rolex.
9: Tornen a pujar les màximes. Dissabtes mantindran i a partir de diumenge sembla que tindríem una primera onada de calor.
6: El xef palafollenc Raül Lopera participarà aquest pròxim dimecres en un nou concurs de cuina.
8: De 20 nous pisos de protecció oficial que es destinaran a lloguer assequible.
6: Ràpidament una patrulla de trànsit va accedir a l'autopista per tal de poder interceptar el vehicle.
10: Avançar les eleccions no són bones notícies.
11: S'estima que el mar Mediterrani conté a les seves aigües superficials 84.800 microplàstics.
4: Aquesta setmana a la Biblioteca Enric Miralles, l'espectacle...
0: Cada dia l'actualitat de Palafolls i comarca al 107.7 i a radiopalafolls.cat.
12: Ràdio Palafolls.
13: 24 hores de bona música.
14: Ja comença a fer-se clar.

0: no queden entrades, almenys anticipades, pel Forestock d'aquest dissabte a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'activitat Forestocs del Molí ha exhaurit totes les entrades de reserva anticipada per la jornada prevista per aquest dissabte al Teatre de Palafolls, espai que, a més, oferirà climatització als visitants. Aquesta iniciativa social ofereix milers de peces de roba d'estoc a preus molt barats, entre 1 i 15 euros, destinant la recaptació de les entrades a les extraescolars d'infants vulnerables. L'esdeveniment, a més, forma part, recordem-ho, de la sisena edició del FEM Palafolls, que arrenca aquest divendres a un Forestocs que, com he dit abans, es farà per primera vegada dins del Teatre Municipal de Palafolls. Avui és dijous 25 ja de juny.

0: Avui que us explicarem que les famílies de Palafolls tenen temps fins al proper dia 10 de juliol per formalitzar la inscripció a les extraescolars comunitàries coordinades per les AFA, tant de les Ferreries com també de Masprats. El projecte ofereix un ampli ventall d'activitats esportives, culturals i creatives que es realitzaran a partir de l'1 d'octubre per a tots els infants de la nostra vila. Aquest servei de les extraescolars inclou un sistema de trasllat acompanyat entre els centres per tal de facilitar que els alumnes puguin participar en qualsevol proposta, sigui on sigui on es facin. En plana política, avui escoltarem què és el que ha dit la portaveu del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Rosa García, en el darrer Assumptes Intents. García defensa la necessitat d'exercir una oposició constructiva i basada en el diàleg institucional. García es desmarca dels contactes que es van produir la tardor passada per impulsar una moció de censura, assegurant que aquelles converses no tenien el suport de tot el partit. La dirigent socialista també aposta per incrementar la presència policial als carrers i per millorar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. I la piscina municipal de Palafolls ha rebut la visita de 1.700 persones durant els seus primers 10 dies de funcionament enguany, el que suposa una mitjana de 170 usuaris diaris. L'Ajuntament valora positivament aquestes dades d'assistència després de la decisió d'avançar l'obertura de les instal·lacions una setmana abans del que es feia habitualment, que era entorn cap al final de curs. A banda, les entrades diàries també s'han venut prop de 230 abonaments familiars i diverses modalitats de passis de temporada. I la calor continua aquest dijous amb màximes que poden arribar als 38 graus, tot i alguns núvols alts. El sol serà, òbviament, el protagonista durant tota la jornada d'avui i no s'esperen precipitacions. El vent bufarà fluix i la mar es mantindrà tranquil·la. Les temperatures mínimes es mouen entre els 21 i els 25 graus, deixant una nit també molt càlida com la que hem passat avui a Palafolls. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. S'exhaureixen les entrades anticipades per participar al Fora Estocs del FEM Palafolls. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM ha suposat ja totes o ha superat totes les previsions. L'activitat Fora Estoc del Molí, que és organitzada per la Fundació del Molí en Puigverd i les seves botigues Outlet al centre de Palafolls, han exhaurit oficialment les entrades de reserva anticipada per la jornada prevista per aquest dissabte 27 de juny. Segons consta la plataforma de gestió Entràpolis, els 7 torns de compra previstos entre les 10 del matí i quarts de 8 del vespre han penjat ja el cartell de complet. Aquesta iniciativa ofereix milers de peces de roba, des de samarretes i vestits fins a americanes o banyadors, procedents de donacions de grans marques de sobrestoc i de prototips, amb preus que oscil·len entre el 1 i els 15 euros. Una de les grans novetats d'enguany és el canvi d'ubicació fins al Teatre de Palafolls, un espai interior i climatitzat que oferirà major comoditat i protecció contra la calor de finals del mes de juny. Adriana Barba, que és responsable de comunicació de la Fundació del Molí, explica que a cada torn hi haurà menys gent, però que, per contra, s'ha ampliat el nombre de torns previstos en el Fora Estoc d'aquest dissabte.
1: No serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà el Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers forestocs, i és que al final ho fem, doncs, a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema, doncs, de comoditat, doncs, també al final, últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors van dir, ostres, si hi ha una possibilitat, anem a explorar-la.
0: Més enllà de l'aspecte comercial, el Fora Estoc també destaca pel seu fort impacte social. Els 2 euros que cada reserva anticipada costa es destinen íntegrament a la SAFA de Palafolls per tal de finançar les activitats extraescolars d'infants que estan en situació de vulnerabilitat. Alhora, tota la tasca de preparació i logística de l'esdeveniment contribueix a generar oportunitats laborals per a persones amb necessitats de suport, posant en valor també el treball que la Fundació ja realitza durant tot l'any.
1: Els 2 euros de l'entrada van per un benefici del poble on ho fem. Per nosaltres això és molt important perquè al final també és com continuar amb aquesta roda social i solidària, no? Llavors, en específic, a Palafolls ja vàrem firmar, doncs, això l'any passat, potser una miqueta més, un conveni amb l'Ajuntament i amb les AFAs del poble perquè aquests 2 euros es destinin a costejar les extraescolars de nens i nenes, doncs, que ho tenen una miqueta més difícil per accedir-hi, no? Llavors, clar, nosaltres ens fa molt contents perquè, ostres, sabem que al llarg de l'any aquest benefici realment se li està traient un partit que té molt d'impacte.
0: Tot i l'èxit de la venda anticipada, l'organització recorda que les persones que no hagin obtingut entrada encara tindran opcions per participar-hi. L'accés a persones sense reserves permetrà de forma presencial sempre que l'aforament al teatre ho permeti i respectant, això sí, el flux dels que sí tenen accés preferent. A més, es garanteix que tots els torns tindran les mateixes oportunitats de trobar gènere de qualitat, ja que la Fundació reserva estoc específic per a cada franja horària i realitza reposicions de producte constants entre sessió i sessió. Aquesta activitat s'inscriu dins la 6a edició del FEM Palafolls, que arrenca justament aquest divendres amb la tradicional desfilada de moda, que també va a càrrec de la Fundació del Molí, en aquest cas a la gespa del Casal d'Avis del Centre, enguany inspirada en el musical Mamma Mia, i l'obertura del Village Gastronòmic, que es farà al Parc de les Esplanes just aquest també divendres ja al vespre. Hem escoltat que els 2 euros que costa les entrades anticipades per participar en el Forestoc es destinen a accions solidàries, en aquest cas també per ajudar els infants del nostre municipi que tenen una situació de vulnerabilitat a participar de les extraescolars comunitàries. Doncs justament ja estan obertes les inscripcions per les extraescolars comunitàries. Fins al 10 de juliol és obert el període d'inscripció per les extraescolars comunitàries de cara al curs vinent. Es tracta d'un projecte que ja està consolidat a

0: han treballat de valent i l'oferta d'activitats extraescolars per al curs vinent és molt àmplia. Continuen havent-hi activitats que han funcionat molt bé aquests cursos anteriors, activitats esportives, de llengües, relacionades amb la cultura, etc. I s'amplien a d'altres activitats que pensen i que pensem que poden donar resposta a les necessitats de tots els alumnes de les escoles del municipi de Palafolls.
1: Són les AFA les que contacten amb les diferents entitats locals per construir aquesta completa oferta d'extraescolars i també compten amb l'Ajuntament per articular l'oferta i oferir espais i també professionals.
0: Tant l'AFA Masprats com l'AFA Les Ferreries són les entitats que organitzen directament les activitats extraescolars adreçades, com dèiem, a tot l'alumnat de les escoles del municipi de Palafolls. Contacten amb les entitats del municipi o amb empreses de lleure especialitzades en aquestes tipologies d'activitats i realitzen en funció de la inscripció dels alumnes doncs l'organització d'aquestes activitats, els equipaments. L'Ajuntament col·labora donant suport tant amb la cessió d'aquests espais com amb la cessió de personal tècnic que fa de suport i de coordinació en l'execució d'aquestes activitats extraescolars.
1: Un dels aspectes més destacats del projecte és el seu funcionament comunitari. Totes les activitats començaran a 4:45, coincidint amb la finalització de la jornada escolar. A més, ofereix servei de trasllat acompanyant entre les escoles, de manera que qualsevol infant pot participar en l'activitat que prefereixi, independentment del centre on estudiï. Per consultar tota la informació, conèixer els horaris o també formalitzar la inscripció, les famílies poden accedir als portals webs tant de l'Escola de Masprats com de les Ferreries, on trobaran els formularis i tots els detalls de la programació d'aquest nou curs d'extraescolars comunitàries. El primer termini acaba el 10 de juliol, però s'obrirà una segona fase a principis del mes de setembre. Tot i això, les inscripcions es mantindran obertes durant tot el curs, sempre i quan hi hagi places disponibles. Les activitats començaran l'1 d'octubre i es desenvoluparan fins al 31 de maig. Parlem ara de política. Rosa García defensa una oposició constructiva i assegura que no tot s'hi val per governar. La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Rosa García, va ser aquest dimarts la convidada del programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls. Durant l'entrevista, García va assegurar que no tot s'hi val per arribar al govern municipal, en referència tant als contactes postelectorals després de les darreres eleccions municipals, ara fa 3 anys, com també les converses que la tardor passada van explorar una possible moció de censura contra l'actual govern municipal d'Esquerra Republicana. Segons la dirigent socialista, aquells contactes per impulsar una moció de censura van ser liderats només per una part del grup municipal del PSC, sense el coneixement ni el suport de la resta del partit.
2: No som govern.
3: Som oposició?
2: Som oposició. Bueno, hi havia una part que sí que l'estava negociant i l'altra no. Ens enteràvem d'aquestes reunions a posteriori una vegada que ja s'havien fet, sí, sí. Home, clar, no ens va agradar. No ens va agradar quan a posteriori ens enteràvem d'aquestes reunions. Quan ens vam assabentar a posteriori d'aquestes reunions, sí, els hi van dir que no estàvem d'acord, que no estàvem d'acord, i jo sempre he defensat que la moció de censura és una eina que tenim els polítics en cas de que el govern doncs faci alguna, no sé, alguna il·legalitat, alguna que se salti alguna irregularitat, llavors poder actuar. Però no tot s'hi val per entrar al govern.
1: En aquest cas, García també apunta que la sortida de Dolors Agüera del partit podria estar motivada precisament pel fet que aquesta no hagués pogut accedir a l'alcaldia ni després de les eleccions, ni tampoc amb l'intent de canvi de govern de la passada tardor. L'actual cap de llista socialista va admetre que la marxa tant d'Agüera com també de Martí Victòria, ara ja fa uns mesos, podria tenir conseqüències electorals per al partit, però va defensar que el PSC ha iniciat una nova etapa amb canvi de tarannà. García també va criticar el que considera que són línies vermelles en la confrontació política. En aquest sentit, va retreure a Palafolls Som haver qüestionat la idoneïtat de Joan Vila com a alcalde, fent referència a la seva situació econòmica, més ben dit, a la situació econòmica de la seva empresa. Pel que fa a l'acció política, la portaveu va negar que el PSC faci seguidisme de l'actual govern municipal d'Esquerra Republicana i va reivindicar una oposició constructiva basada, diu, en el diàleg, la recerca d'acords i en la petició d'informació quan ho considera necessari, com per exemple va citar la reunió sol·licitada amb el govern per abordar el projecte de la benzinera del carrer Passada, una instal·lació a la qual els socialistes continuen oposant-s'hi.
2: No som govern.
3: Som oposició?
2: Som oposició. El que passa és que fem una oposició positiva i constructiva per treballar, per millorar encara, si pot ser més, doncs perquè ens sentem a les taules a negociar, a parlar, a arribar a acords i a millorar el poble. I sempre estar al costat dels veïns i les veïnes.

0: Jo, nosaltres parlo pel PSC, que nosaltres sí, com el tema de la benzinera, una vegada que vam assistir a la reunió que vam muntar els veïns al teatre, vam convocar nosaltres una reunió amb el govern perquè ens expliquessin com estava tot el procediment i com havia anat tot. Entenc que ells poden fer el mateix o si han de fer el mateix, estan en la seva...
1: Finalment, García va valorar positivament la creació de la plaça d'inspector de la policia local, convençuda que portarà estabilitat al cos. Tot i afirmar que no percep una sensació d'inseguretat al municipi, sí que va apostar per incrementar la presència policial als carrers i reforçar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. També va considerar que hi ha encara marge de millora en la neteja del nostre municipi. ...1.700 visitants a la piscina en tan sols 10 dies. Avui fa 10 dies, que de fet dues setmanes, que va arrencar ja l'activitat de la piscina municipal de Palafolls, i tenim les primeres dades d'assistència en aquest equipament. En els primers 10 dies hi han entrat 1.700 persones, a raó, doncs, de 170 per dia. La majoria ha pagat la seva entrada de dia, però, com és lògic, també s'ha notat, i molt, la compra d'abonaments en aquestes primeres jornades. En aquests primers dies s'han venut 230 abonaments familiars, una cinquantena d'abonaments de temporada i 90 abonaments de 10 passis per la piscina municipal a la temporada d'estiu. També s'han formalitzat algunes inscripcions ja pel curset de natació, però encara hi ha disponibilitat, ja sigui en la modalitat mensual com també en la quinzenal. Amb aquestes dades ja la Mas valora com a molt positiu l'inici de la temporada, una setmana abans del que era habitual. És la primera vegada que la piscina obre tan aviat, abans fins i tot d'acabar el curs escolar. També tancarà un xic abans, coincidint amb la festa major a principis del mes de setembre. És moment d'obrir la nostra hemeroteca. Avui fa un any que l'Ajuntament de Palafolls informava que l'apartat de transparència on es publiquen els models i les correccions de les proves de selecció de personal de l'Ajuntament havia superat les 25.000 visites en poc més d'un any. El consistori destacava l'interès creixent de la ciutadania per aquest espai on, recordem, se recopilen totes les proves de processos selectius que es fan a Palafolls. Ara fa 5 anys, els veïns del carrer Roig i Gelpí reclamaven la retirada de les bandes reductores de velocitat instal·lades després de la reforma del vial. Asseguraven que no aconseguien reduir la velocitat dels vehicles i que, en canvi, generaven molt soroll i molèsties constants a tots els habitatges de la zona. I fa 10 anys, el ple municipal aprovava inicialment l'amortització de 4 places educadores de la llar d'infant municipal arran de la disminució de matriculacions. Tot i això, el consistori estudiava diferents alternatives per intentar evitar acomiadaments i adaptar el servei a la nova demanda. De tot plegat, en parlàvem tal dia com avui, 25 de juny, anys enrere.

0: I ja queda re i menys, perquè demà divendres donem la benvinguda a la sisena edició ja del Fem Palafolls, amb diferents activitats, propostes culturals, gastronòmiques i també de moda. I aquest és l'apunt, aquesta és la proposta cultural avui d'en Jordi. Jordi.
1: Hola Marc, òbviament avui la proposta cultural ha de parlar del Fem Palafolls, una nova edició que viurem a partir de demà i també durant tot el cap de setmana amb espai gastronòmic, el Village, que trobarem com sempre al Parc de les Esplanes. També diferents promocions a comerços del nostre municipi, què dir dels concerts, doncs, que ens esperaran també cada vespre al mateix lloc del Village, o també al Forestock, o la desfilada de moda que viurem demà davant de la gespa del Casal d'Avis. Un bon moment, doncs, per fer poble, per retrobar-nos i per celebrar l'inici de l'estiu a Palafolls, que comença el pròxim 26 de juny.
0: Doncs allà hi serem, demà 26 de juny comença el FEM i la ràdio farà un seguiment exhaustiu, com no podia ser d'una altra manera, d'aquest esdeveniment. Per tant, estigueu pendents de les nostres xarxes socials per saber què és el que passa amb el FEM Palafolls.

0: Moment de fer ara la previsió meteorològica. Anem amb en Jordi Mateu des del Servei Meteorològic de Catalunya. Quina és la previsió per avui?
1: Bon dia, comencem aquest dijous novament amb un cel serè o amb poca nuvolositat en general arreu del territori. Algunes bandes de núvols alts a primera hora al sector del nord-est i en conjunt unes temperatures mínimes que s'han mogut entre els 20 a 24 graus al litoral i prelitoral. La jornada d'avui, doncs, es presentarà amb un temps majoritàriament assolellat, amb un cel serè i amb la presència, això sí, de cara a la tarda, de nuvolades al Pirineu i de bandes de núvols alts que arribaran per Ponent i deixaran el cel localment una mica més ennuvolat en aquest sector. Les temperatures màximes al dia d'avui encara amb valors molt alts, si bé baixaran lleugerament entre 2 i 3 graus respecte a les d'ahir, encara continuarem amb màximes per sobre dels 35 graus a gran part de l'interior. Al sector litoral, les màximes es mouran al voltant dels 30 graus encara amb un ambient xafogós al migdia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Gràcies, Jordi. Ara mateix a Palafolls, temperatura 30 graus, temperatura mínima aquesta matinada, 18 graus i mig aquí a Palafolls. Abans de marxar, recordar que podeu consultar totes les notícies al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat, a les nostres xarxes socials, i també ara farem un resum de les principals informacions que us hem explicat en aquests darrers minuts, començant, en aquest cas, per l'èxit absolut del Forestocs del FEM Palafolls, que s'han exhaurit totes les entrades de reserva anticipada per la jornada d'aquest dissabte al teatre, una iniciativa que combina preus populars amb un fort component social. Últims dies per inscriure's a les extraescolars comunitàries. Les famílies tenen fins al 10 de juliol per apuntar els infants a l'oferta conjunta de les AFAs tant de Ferreries com de Masprats, que inclou des d'esports fins a disciplines més creatives. I Rosa García, del PSC, aposta per una oposició constructiva. La portaveu socialista defensa el diàleg, critica els atacs personals a la política local i es desmarca dels intents passats de moció de censura que no tenien el consens de tot el partit. I també us hem explicat la gran arrencada de la temporada de la piscina municipal. L'equipament ha rebut 1.700 visitants en els seus primers 10 dies de funcionament, consolidant l'aposta d'obrir les instal·lacions un xic abans d'acabar el curs escolar. Ara sí, hem esgotat ja el temps informatiu d'aquest dijous. Demà hi tornarem puntuals a la mateixa hora per recopilar les informacions més destacades de Palafolls i comarca i, òbviament, també parlar de la inauguració demà ja del FEM Palafolls. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Adéu-siau.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: Rosa Garcia defensa una oposició constructiva i assegura que no tot s'hi val per governar. La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Rosa Garcia, va ser aquest dimarts la convidada al programa Assumptes Interns d'aquesta casa. Durant l'entrevista, Garcia va assegurar que no tot s'hi val per arribar al govern municipal en referència tant als contactes postelectorals a les darreres eleccions municipals com també a les converses que la tardor passada van explorar una possible moció de censura contra l'actual govern d'Esquerra Republicana.
1: Bueno, hi havia una part que sí que l'estaven anunciant i l'altra no. Ens enteràvem d'aquestes reunions a posteriori una vegada que ja s'havien fet, sí, sí. Ma, clar, no ens va agradar. No ens va agradar quan a posteriori ens enteràvem d'aquestes reunions. Quan ens vam assabentar a posteriori d'aquestes reunions, sí, els hi van dir que no estàvem d'acord, que no estàvem d'acord, i jo sempre he defensat que la moció de censura és una eina que tenim els polítics en cas de que el govern doncs, faci alguna, no sé, alguna il·legalitat, alguna que se salti alguna irregularitat, llavors poder actuar. Però no tot s'hi val per entrar al govern.
0: Segons la dirigent socialista, aquells contactes per impulsar una moció de censura van ser liderats només per una part del grup municipal del PSC, sense el coneixement ni el suport de la resta del partit. Garcia també apunta que la sortida de Dolors Agüera justament del grup municipal del PSC podia estar motivada al fet que aquesta no hagués pogut accedir a l'alcaldia ni després de les eleccions, ni tampoc amb l'intent del canvi de govern. L'actual cap de llista socialista va admetre que la marxa tant d'Agüera com també de Martí Victòria podria tenir conseqüències electorals per al partit, però va defensar que el PSC ha iniciat ara una nova etapa amb un nou tarannà. Garcia també va criticar el que considera que són línies vermelles en la confrontació política. En aquest sentit, va retreure Palafolls-Som haver qüestionat la idoneïtat de Joan Vila com a alcalde, fent referència a la situació econòmica de la seva empresa. Segons Garcia, això ha fet mal al polític socialista. Pel que fa a l'acció política, la portaveu va negar que el PSC faci seguidisme del govern municipal i va reivindicar una oposició constructiva basada en el diàleg, la recerca d'acords i la petició d'informació quan es considera necessari. Com a exemple, va citar la reunió sol·licitada amb el govern municipal per abordar el projecte de la nova benzinera del carrer Passada, una instal·lació a la qual els socialistes continuen oposant-se.
1: No som govern.
0: Són oposició?
1: Som oposició. El que passa és que fem una oposició positiva i constructiva per treballar, per millorar encara, si pot ser més, doncs perquè ens sentem a les taules a negociar, a parlar, a arribar a acords i a millorar el poble. I sempre estar al costat dels veïns i les veïnes. Jo, nosaltres, parlo pel PSC, que nosaltres sí, com el tema de la benzinera, una vegada que vam assistir a la reunió que vam muntar els veïns al teatre, vam convocar nosaltres una reunió amb el govern perquè ens expliquessin com estava tot el procediment i com havia anat tot. Entenc que ells poden fer el mateix o si han de fer el mateix, estan en la seva...
0: Finalment, Garcia va valorar positivament la creació de la plaça d'inspector de la policia local, convençuda que aportarà estabilitat al cos. Tot i afirmar que no percep una sensació d'inseguretat al municipi, va apostar per incrementar la presència policial als carrers i reforçar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. També va considerar que hi ha marge de millora a la neteja del municipi.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: èxits un rere l'altre.
1: Un rere l'altre a Ràdio Palafolls. You can't take my youth away. Soul of mine
0: will never fade. As long as I wake up today. Senzillament som així i ens agrada. I love it! Busquem i triem els èxits de sempre i l'actualitat musical per a tu.
1: 107.7 FM.

0: no queden entrades, almenys anticipades, pel Forestock d'aquest dissabte a Palafolls.
1: Ràdio Palafolls, informatiu vespre. Edita i presenta Marc Ferri.

L'activitat Forestoc del Molí ha exhaurit totes les entrades de reserva anticipada per la jornada prevista per aquest dissabte al Teatre de Palafolls, espai que, a més, oferirà climatització als visitants. Aquesta iniciativa social ofereix milers de peces de roba d'estoc a preus molt barats, entre 1 i 15 euros, destinant la recaptació de les entrades a les extraescolars d'infants vulnerables. L'esdeveniment, a més, forma part, recordem-ho, de la sisena edició del FEM Palafolls, que arrenca aquest divendres a un Forestoc que, com he dit abans, es farà per primera vegada dins del Teatre Municipal de Palafolls. Avui és dijous 25 ja de juny.

0: Avui que us explicarem que les famílies de Palafolls tenen temps fins al proper dia 10 de juliol per formalitzar la inscripció a les extraescolars comunitàries coordinades per les AFA, tant de les Ferreries com també de Masprats. El projecte ofereix un ampli ventall d'activitats esportives, culturals i creatives que es realitzaran a partir de l'1 d'octubre per a tots els infants de la nostra vila. Aquest servei de les extraescolars inclou un sistema de trasllat acompanyat entre els centres per tal de facilitar que els alumnes puguin participar en qualsevol proposta, sigui on sigui on es facin. En plana política, avui escoltarem què és el que ha dit la portaveu del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Rosa García, en el darrer Assumptes Interns. García defensa la necessitat d'exercir una oposició constructiva i basada en el diàleg institucional. García es desmarca dels contactes que es van produir la tardor passada per impulsar una moció de censura, assegurant que aquelles converses no tenien el suport de tot el partit. La dirigent socialista també aposta per incrementar la presència policial als carrers i per millorar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. I la piscina municipal de Palafolls ha rebut la visita de 1.700 persones durant els seus primers 10 dies de funcionament enguany, el que suposa una mitjana de 170 usuaris diaris. L'Ajuntament valora positivament aquestes dades d'assistència després de la decisió d'avançar l'obertura de les instal·lacions una setmana abans del que es feia habitualment, que era entorn cap al final de curs. A banda, les entrades diàries també s'han venut prop de 230 abonaments familiars i diverses modalitats de passis de temporada. I la calor continua aquest dijous amb màximes que poden arribar als 38 graus, tot i alguns núvols alts. El sol serà, òbviament, el protagonista durant tota la jornada d'avui i no s'esperen precipitacions. El vent bufarà fluix i la mar es mantindrà tranquil·la. Les temperatures mínimes es mouen entre els 21 i els 25 graus, deixant una nit també molt càlida com la que hem passat avui a Palafolls. Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Palafolls. S'exhaureixen les entrades anticipades per participar al Fora Estocs del FEM Palafolls. L'expectació per una de les activitats més consolidades de la programació del FEM ha superat totes les previsions. L'activitat Fora Estoc del Molí, que és organitzada per la Fundació del Molí en Puigverd i les seves botigues Outlet al centre de Palafolls, han exhaurit oficialment les entrades de reserva anticipada per la jornada prevista per aquest dissabte 27 de juny. Segons consta la plataforma de gestió Entràpolis, els 7 torns de compra previstos entre les 10 del matí i quarts de 8 del vespre han penjat ja el cartell de complet. Aquesta iniciativa ofereix milers de peces de roba, des de samarretes i vestits fins a americanes o banyadors, procedents de donacions de grans marques de sobrestoc i de prototips amb preus que oscil·len entre el 1 i els 15 euros. Una de les grans novetats d'enguany és el canvi d'ubicació fins al Teatre de Palafolls, un espai interior i climatitzat que oferirà major comoditat i protecció contra la calor de finals del mes de juny. Adriana Barba, que és responsable de comunicació de la Fundació del Molí, explica que a cada torn hi haurà menys gent, però que, per contra, s'ha ampliat el nombre de torns previstos en el Fora Estoc d'aquest dissabte.
1: No serà a l'aire lliure, sinó que serà al Teatre de Palafolls, que és, de fet, just a davant d'on ho fèiem sempre. Llavors, bàsicament serà el Teatre de Palafolls perquè hem volgut atendre la demanda que algunes persones ens havien manifestat en aquests dos darrers forestocs, i és que al final ho fem doncs, a final de juny. A final de juny fa bastanta calor, per un tema doncs, de comoditat, doncs, també al final últimament també es parla de bastant risc de calor extrema ja a partir de finals de juny. Llavors van dir, ostres, si hi ha una possibilitat anem a explorar-la.
0: Més enllà de l'aspecte comercial, el Fora Estoc també destaca pel seu fort impacte social. Els 2 euros que cada reserva anticipada costa es destinen íntegrament a la SAFA de Palafolls per tal de finançar les activitats extraescolars d'infants que estan en situació de vulnerabilitat. Alhora, tota la tasca de preparació i logística de l'esdeveniment contribueix a generar oportunitats laborals per a persones amb necessitats de suport, posant en valor també el treball que la Fundació ja realitza durant tot l'any.
1: Els 2 euros de l'entrada van per un benefici del poble on ho fem. Per nosaltres això és molt important perquè al final també és com continuar amb aquesta roda social i solidària, no? Llavors, en específic, a Palafolls ja vàrem firmar doncs, això l'any passat, potser una miqueta més, un conveni amb l'Ajuntament i amb les AFAs del poble perquè aquests 2 euros es destinin a costejar les extraescolars de nens i nenes doncs, que ho tenen una miqueta més difícil per accedir. No? Llavors, clar, nosaltres ens fa molt contents perquè, ostres, sabem que al llarg de l'any aquest benefici realment se li està traient un partit que té molt d'impacte.
0: Tot i l'èxit de la venda anticipada, l'organització recorda que les persones que no hagin obtingut entrada encara tindran opcions per participar-hi. L'accés a persones sense reserves permetrà de forma presencial sempre que l'aforament al teatre ho permeti i respectant, això sí, el flux dels que sí tenen accés preferent. A més, es garanteix que tots els torns tindran les mateixes oportunitats de trobar gènere de qualitat, ja que la Fundació reserva estoc específic per a cada franja horària i realitza reposicions de producte constants entre sessió i sessió. Aquesta activitat s'inscriu dins la 6a edició del FEM Palafolls, que arrenca justament aquest divendres amb la tradicional desfilada de moda, que també va a càrrec de la Fundació del Molí, en aquest cas a la gespa del Casal d'Avis del Centre, enguany inspirada en el musical Mamma Mia, i l'obertura del Village Gastronòmic, que es farà a la Parc de les Esplanes just aquest també divendres ja al vespre. Hem escoltat que els 2 euros que costa les entrades anticipades per participar en el Forestoc es destinen a accions solidàries, en aquest cas també per ajudar els infants del nostre municipi que tenen una situació de vulnerabilitat a participar de les extraescolars comunitàries. Doncs justament ja estan obertes les inscripcions per les extraescolars comunitàries. Fins al 10 de juliol és obert el període d'inscripció per les extraescolars comunitàries del cara al curs vinent. Es tracta d'un projecte que ja està consolidat a Palafolls i que neix amb la col·laboració de les AFA, de les escoles tant Ferreries com Mas Prats, amb el suport de l'Ajuntament, i que permet oferir una programació conjunta molt més àmplia i diversa per a tots els infants del nostre poble. L'oferta d'enguany incorpora propostes per a totes les edats i interessos. En l'àmbit esportiu hi trobarem activitats com bàsquet, futbol, karate, taekwondo o patinatge. També hi ha un espai especial per l'aprenentatge d'idiomes i les disciplines culturals, amb cursos d'anglès adaptats a diferents nivells, francès, teatre o escacs. A més, els infants podran participar en activitats més creatives i de benestar, com de cuina freda, danses urbanes, ioga, art creatiu o el conegut com a psicofunky. Mari Parra és la tècnica d'educació de l'Ajuntament de Palafolls.
2: Totes dues AFAs han treballat de valent i l'oferta d'activitats extraescolars per al curs vinent és molt àmplia. Continuen havent-hi activitats que han funcionat molt bé aquests cursos anteriors, activitats esportives, de llengües, relacionades amb la cultura, etc., i s'amplien a d'altres activitats que pensen i que pensem que poden donar resposta a les necessitats de tots els alumnes de les escoles del municipi de Palafolls.
0: Són les AFA les que contacten amb les diferents

0: activitats als equipaments. L'Ajuntament col·labora donant suport tant amb la cessió d'aquests espais com amb la cessió de personal tècnic que fa de suport i de coordinació en l'execució d'aquestes activitats extraescolars.
1: Un dels aspectes més destacats del projecte és el seu funcionament comunitari. Totes les activitats començaran a 4:45, coincidint amb la finalització de la jornada escolar. A més, ofereix servei de trasllat acompanyant entre les escoles, de manera que qualsevol infant pot participar en l'activitat que prefereixi, independentment del centre on estudiï. Per consultar tota la informació, conèixer els horaris o també formalitzar la inscripció, les famílies poden accedir als portals webs tant de l'Escola de Masprats com de les Ferreries, on trobaran els formularis i tots els detalls de la programació d'aquest nou curs d'extraescolars comunitàries. El primer termini acaba el 10 de juliol, però s'obrirà una segona fase a principis del mes de setembre. Tot i això, les inscripcions es mantindran obertes durant tot el curs, sempre i quan hi hagi places disponibles. Les activitats començaran l'1 d'octubre i es desenvoluparan fins al 31 de maig. Parlem ara de política. Rosa García defensa una oposició constructiva i assegura que no tot s'hi val per governar. La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Palafolls, Rosa García, va ser aquest dimarts la convidada del programa Assumptes Interns de Ràdio Palafolls. Durant l'entrevista, García va assegurar que no tot s'hi val per arribar al govern municipal, en referència tant als contactes postelectorals després de les darreres eleccions municipals, ara fa 3 anys, com també les converses que la tardor passada van explorar una possible moció de censura contra l'actual govern municipal d'Esquerra Republicana. Segons la dirigent socialista, aquells contactes per impulsar una moció de censura van ser liderats només per una part del grup municipal del PSC, sense el coneixement ni el suport de la resta del partit.
2: No som govern.
3: Som oposició?
2: Som oposició. Bueno, hi havia una part que sí que l'estava negociant i l'altra no. Ens enteràvem d'aquestes reunions a posteriori una vegada que ja s'havien fet, sí, sí. Ma, clar, no ens va agradar. No ens va agradar quan a posteriori ens enteràvem d'aquestes reunions. Quan ens vam assabentar de posteriori d'aquestes reunions, sí, els van dir que no estàvem d'acord, que no estàvem d'acord, i jo sempre he defensat que la moció de censura és una eina que tenim els polítics en cas de que el govern doncs, faci alguna, no sé, alguna il·legalitat, alguna que se salti alguna irregularitat, llavors poder actuar. Però no tot s'hi val per entrar al govern.
1: En aquest cas, García també apunta que la sortida de Dolors Agüera del partit podria estar motivada precisament pel fet que aquesta no hagués pogut accedir a l'alcaldia ni després de les eleccions, ni tampoc amb l'intent de canvi de govern de la passada tardor. L'actual cap de llista socialista va admetre que la marxa tant d'Agüera com també de Martí Victòria, ara ja fa uns mesos, podria tenir conseqüències electorals per al partit, però va defensar que el PSC ha iniciat una nova etapa amb canvi de tarannà. García també va criticar el que considera que són línies vermelles en la confrontació política. En aquest sentit, va retreure a Palafolls-Som haver qüestionat la idoneïtat de Joan Vila com a alcalde, fent referència a la seva situació econòmica, més ben dit, a la situació econòmica de la seva empresa. Pel que fa a l'acció política, la portaveu va negar que el PSC faci seguidisme de l'actual govern municipal d'Esquerra Republicana i va reivindicar una oposició constructiva basada, diu, en el diàleg, la recerca d'acords i en la petició d'informació quan ho considera necessari, com per exemple va citar la reunió sol·licitada amb el govern per abordar el projecte de la benzinera del carrer Passada, una instal·lació a la qual els socialistes continuen oposant-s'hi.
2: No som govern.
3: Som oposició?
2: Som oposició. El que passa és que fem una oposició positiva i constructiva per treballar, per millorar encara si pot ser més, doncs perquè ens sentem a les taules a negociar, a parlar, a arribar a acords i a millorar el poble. I sempre estar al costat dels veïns i les veïnes. Jo, nosaltres, parlo pel PSC, que nosaltres sí, com el tema de la benzinera, una vegada que vam assistir a la reunió que vam muntar els veïns al teatre, vam convocar nosaltres una reunió amb el govern perquè ens expliquessin com estava tot el procediment i com havia anat tot. Entenc que ells poden fer el mateix o si han de fer el mateix, estan en la seva...
1: Finalment, García va valorar positivament la creació de la plaça d'inspector de la policia local, convençuda que portarà estabilitat al cos. Tot i afirmar que no percep una sensació d'inseguretat al municipi, sí que va apostar per incrementar la presència policial als carrers i reforçar la coordinació amb els Mossos d'Esquadra. També va considerar que hi ha encara marge de millora a la neteja del nostre municipi. ...1.700 visitants a la piscina en tan sols 10 dies. Avui fa 10 dies, que de fet dues setmanes, que va arrencar ja l'activitat de la piscina municipal de Palafolls, i tenim les primeres dades d'assistència en aquest equipament. En els primers 10 dies hi han entrat 1.700 persones, a raó, doncs, de 170 per dia. La majoria ha pagat la seva entrada de dia, però, com és lògic, també s'ha notat, i molt, la compra d'abonaments en aquestes primeres jornades.

En aquests primers dies s'han venut 230 abonaments familiars, una cinquantena d'abonaments de temporada i 90 abonaments de 10 passis per la piscina municipal a la temporada d'estiu. També s'han formalitzat algunes inscripcions ja pel curset de natació, però encara hi ha disponibilitat, ja sigui en la modalitat mensual com també en la quinzenal. Amb aquestes dades ja la Mas valora com a molt positiu l'inici de la temporada, una setmana abans del que era habitual. És la primera vegada que la piscina obre tan aviat, abans fins i tot d'acabar el curs escolar. També tancarà un xic abans, coincidint amb la festa major a principis del mes de setembre. És moment d'obrir la nostra hemeroteca. Avui fa un any que l'Ajuntament de Palafolls informava que l'apartat de transparència on es publiquen els models i les correccions de les proves de selecció de personal de l'Ajuntament havia superat les 25.000 visites en poc més d'un any. El consistori destacava l'interès creixent de la ciutadania per aquest espai on, recordem, se recopilen totes les proves de processos selectius que es fan a Palafolls. Ara fa 5 anys, els veïns del carrer Roig i Gelpí reclamaven la retirada de les bandes reductores de velocitat instal·lades després de la reforma del vial. Asseguraven que no aconseguien reduir la velocitat dels vehicles i que, en canvi, generaven molt soroll i molèsties constants a tots els habitatges de la zona. I fa 10 anys, el ple municipal aprovava inicialment l'amortització de 4 places educadores de la llar d'infant municipal arran de la disminució de matriculacions. Tot i això, el consistori estudiava diferents alternatives per intentar evitar acomiadaments i adaptar el servei a la nova demanda. De tot plegat, en parlàvem tal dia com avui, 25 de juny, anys enrere.

0: I ja queda re i menys perquè demà divendres donem la benvinguda a la sisena edició ja del Fem Palafolls, en diferents activitats, propostes culturals, gastronòmiques i també de moda. I aquest és l'apunt, aquesta és la proposta cultural avui d'en Jordi. Jordi.
1: Hola Marc, òbviament avui la proposta cultural ha de parlar del Fem Palafolls, una nova edició que viurem a partir de demà i també durant tot el cap de setmana amb espai gastronòmic al Village, que trobarem com sempre al Parc de les Esplanes. També diferents promocions a comerços del nostre municipi. Què dir dels concerts, doncs, que ens esperaran també cada vespre al mateix lloc del Village, o també al Forestop, o la desfilada de moda que viurem demà davant de la gespa del Casal d'Avis. Un bon moment, doncs, per fer poble, per retrobar-nos i per celebrar l'inici de l'estiu a Palafolls, que comença el pròxim 26 de juny.
0: Doncs allà hi serem, demà 26 de juny comença el FEM i la ràdio farà un seguiment exhaustiu, com no podia ser d'una altra manera, d'aquest esdeveniment. Per tant, estigueu pendents de les nostres xarxes socials per saber què és el que passa amb el FEM Palafolls. We'll be right back.

0: Moment de fer ara la previsió meteorològica. Anem amb en Jordi Mateu des del Servei Meteorològic de Catalunya. Quina és la previsió per avui?
1: Bon dia, comencem aquest dijous novament amb un cel serè o amb poca nuvolositat en general arreu del territori. Algunes bandes de núvols alts a primera hora al sector del nord-est i en conjunt unes temperatures mínimes que s'han mogut entre els 20 a 24 graus al litoral i prelitoral. La jornada d'avui, doncs, es presentarà amb un temps majoritàriament assolellat, amb un cel serè i amb la presència, això sí, de cara a la tarda, de nuvolades al Pirineu i de bandes de núvols alts que arribaran per Ponent i deixaran el cel localment una mica més ennuvolat en aquest sector. Les temperatures màximes al dia d'avui encara amb valors molt alts, si bé baixaran lleugerament entre 2 i 3 graus respecte a les d'ahir, encara continuarem amb màximes per sobre dels 35 graus a gran part de l'interior. Al sector litoral, les màximes es mouran al voltant dels 30 graus encara amb un ambient xafogós al migdia. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Gràcies, Jordi. Ara mateix a Palafolls, temperatura 30 graus, temperatura mínima aquesta matinada, 18 graus i mig aquí a Palafolls. Abans de marxar, recordar que podeu consultar totes les notícies al nostre portal web a www.radiopalafolls.cat, a les nostres xarxes socials, i també ara farem un resum de les principals informacions que us hem explicat en aquests darrers minuts, començant, en aquest cas, per l'èxit absolut del Forestocs del FEM Palafolls, que s'han exhaurit totes les entrades de reserva anticipada per la jornada d'aquest dissabte al teatre, una iniciativa que combina preus populars amb un fort component social. Últims dies per inscriure's a les extraescolars comunitàries. Les famílies tenen fins al 10 de juliol per apuntar els infants a l'oferta conjunta de les AFAs, tant de Ferreries com de Masprats, que inclou des d'esports fins a disciplines més creatives. I Rosa García, del PSC, aposta per una oposició constructiva. La portaveu socialista defensa el diàleg, critica els atacs personals a la política local i es desmarca dels intents passats de moció de censura que no tenien el consens de tot el partit. I també us hem explicat la gran arrencada de la temporada de la piscina municipal. L'equipament ha rebut 1.700 visitants en els seus primers 10 dies de funcionament, consolidant l'aposta d'obrir les instal·lacions un xic abans d'acabar el curs escolar. Ara sí, hem esgotat ja el temps informatiu d'aquest dijous. Demà hi tornarem puntuals a la mateixa hora per recopilar les informacions més destacades de Palafolls i comarca i, òbviament, també parlar de la inauguració demà ja del FEM Palafolls. Gràcies per la seva atenció i fins demà. Adéu-siau.
2: Més informació a radiopalafolls.cat.

0: escolta'ns al 107.7 FM i a radiopalafolls.cat.
1: Ara per fi estem sols.